aplicació de totes les colles i el clima de treball generat durant la trobada. Vull agrair sincerament la predisposició, el compromís i l'esperit constructiu de totes les colles. El Carnaval de Cunit és una festa que es construeix entre tots i totes i aquest bon ambient de col·laboració és la millor garantia per continuar fent-ho créixer. La regidoria també va destacar que la reunió va servir per a retornar la feina feta des del mes de març i sobretot per començar a definir conjuntament els reptes i objectius del Carnaval 2027. La implicació de les colles és imprescindible per continuar millorant i consolidant una festa que és un orgull pel municipi. I des de la regidoria de Cultura es continuarà també treballant de manera coordinada amb els grups participants per donar resposta a les necessitats detectades i avançar en l'organització de la propera edició del Carnaval, reforçant la participació i el sentiment de pertinença que caracteritzen aquesta celebració tan arrelada a Cunit. D'altra banda, l'alumnat de l'Aula de Diversitat de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit participa en el projecte Reacciona, una iniciativa educativa que promou la conscienciació social, la cultura de la pau i l'esperit crític mitjançant la creació d'un curtmetratge. El projecte ofereix als i les estudiants l'oportunitat d'endinsar-se en el llenguatge audiovisual i de desenvolupar competències com el treball en equip, la creativitat i la reflexió sobre qüestions socials de gran rellevància. Aquesta iniciativa compta amb el finançament de l'Ajuntament de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha expressat la seva satisfacció amb el desenvolupament del projecte, destacant que ofereix a l'alumnat una experiència enriquidora que combina l'aprenentatge del llenguatge audiovisual amb el foment de la consciència social, el treball col·laboratiu i el pensament crític. En aquesta edició, l'alumnat ha creat el curtmetratge Allò que tenim, una obra que convida a reflexionar sobre la importància de les persones, els vincles i els elements que formen part de la nostra vida quotidiana i sobre com ens afecta emocionalment la seva absència quan el perdem. El passat 12 de juny es va celebrar una trobada amb l'alumnat d'arreu de Catalunya i el Caixa Fòrum de Barcelona per presentar els curtmetratges realitzats dins del projecte, compartint experiències i posant en valor el cinema com una eina educativa i de transformació social. I el passat dimecres es va celebrar la cinquena edició del Consell d'Infants, un espai de participació que dona veu als nens i nenes del municipi i fomenta la seva implicació en la vida col·lectiva. Com a novetat d'aquesta edició, s'ha organitzat un concurs de dibuix entre les escoles de Cunit que l'obra guanyadora es convertirà en el disseny d'una samarreta commemorativa del Consell. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Gemma Mangual, que ha acompanyat el procés creatiu i ha contribuït a fer possible aquest projecte. La jornada ha estat una oportunitat perquè els infants comparteixin idees, expressin les seves inquietuds i participin activament en iniciatives que reforcen els valors de la convivència i la creativitat i el compromís amb el municipi. L'alcalde ha destacat la importància de continuar impulsant espais com el Consell d'Infants, afirmant que escoltar la veu dels més joves és essencial per construir un municipi més participatiu i inclusiu. Iniciatives com aquesta els permeten expressar les seves idees i desenvolupar la seva creativitat i sentir-se part activa de la comunitat. Recordeu que aquest Consell dels Infants va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i que podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. I el passat dijous també va tenir lloc una cursa solidària al Passeig Marítim en benefici de la Fundació David Smile. Aquesta iniciativa va estar promoguda per l'alumnat de tercer F de l'Institut Ernest Lluch i Martí amb la col·laboració en l'organització de la Regidoria de Joventut i Educació i Policia Local de l'Ajuntament de Cunit. La cursa va ser un esdeveniment lúdic i esportiu amb participació de joves i del grup Mou la Vida de Cunit. Cada participant va aportar una peça de roba esportiva que anava destinada a la Fundació David Smile. La Regidoria de Joventut i Educació, la senyora Yolanda Sánchez, la regidora, agraeix la participació de totes les persones i veu aquesta activitat intergeneracional com una oportunitat de fomentar aprenentatges mutus, així com augmentar l'autoestima i l'autonomia entre joves i grans. I les platges de Cunit tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, atorgat per la Fundació per l'Educació Ambiental, reconeix aquell espai que compleix exigències amb criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació de la bandera blava posa en valor la tasca continuada que es du a terme al municipi per preservar el litoral.
litoral i garantir unes platges en òptimes condicions per a ciutadania i visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra del compromís de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any de mantenir doncs, el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius de qualitat més reconeguts a escala internacional i que avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I els dies 16 i 17 de juny es va celebrar a l'Auditori Joan Colet de Calafell el Tocania 2026, un esdeveniment en què els alumnes de les escoles del Baix Penedès poden mostrar el que han après musicalment al llarg del curs. Tots els infants hi participen amb la col·laboració del professorat de la música de les diferents escoles. L'Escola de Música Contrapunt va acompanyar les actuacions tocant en directe amb el seu equip docent durant suport musical als alumnes. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, va destacar la importància de la música com a eina d'expressió artística i de cohesió entre les escoles del municipi. I l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la CEC, ha reeditat el conveni de col·laboració amb una dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant l'any 2026 que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per a la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats per desenvolupar econòmicament i localment el nostre municipi. La regidora de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat. La signatura d'aquest conveni, el qual és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde Jaume Cassanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i per part de la FEC, la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosario Gómez Raya. I l'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Insight, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts de l'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant-ne resums i afegir-hi metadades, facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes i amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descriptors que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetin accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades serà la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts. El sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per a tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i a la supervisió humana. La integració d'Enacast Insights al web de l'emissora permetrà, doncs, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant la visibilitat i facilitant la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. I l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició del programa d'activitats d'estiu a la platja, una proposta gratuïta pensada per fomentar l'esport, els hàbits saludables i la dinamització del litoral durant els mesos de juliol i agost. De l'1 de juliol al 27 d'agost, les platges del municipi acolliran sessions dirigides de ball, ioga i cross training en diferents espais de Cunit, obertes a tota la ciutadania i sense necessitat d'inscripció prèvia. El programa Balla a la platja es desenvoluparà de dilluns a dijous a les 7 del vespre. Dilluns a la platja de Cantoni, dimarts a la platja Valparaíso, dimecres a la platja de Cunit Centre i dijous a la platja de Cunit d'Or. Paral·lelament, les sessions de ioga a la platja tindran lloc a les 8 del vespre també de dilluns a dijous. Els dilluns a la platja Diagonal, els dimarts a la platja Cunit d'Or, els dimecres a les platges de les Planes i dijous a la platja de Cunit Centre.
Aquest estiu torna el monitoratge de cross-training, una activitat dirigida que realitzarà els dimarts i dijous a les 8 de vespre a la plaça de turisme. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció d'un estil de vida saludable, la pràctica esportiva a l'aire lliure i la dinamització dels espais de platja com a punts de trobada i convivència durant la temporada d'estiu. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom.

0: encara tenim més notícies. I és que Cunit es prepara per viure una festa major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició de mullats i cremats, el qual han realitzat un tema musical i el que podeu escoltar al llarg de tota la nostra programació aquí a Ràdio Cunit. Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial serà el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal, acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb la Cercabirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font revibrarà amb el concert del reconegut artista Mama Duixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike D, i per la seva banda el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte 4 de juliol amb el bingo musical, La Prova, on a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals i a l'inici de la celebració la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels Balls Populars de Cunit, i de les grans cercaviles d'infantil, Eixerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i a gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb unes propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i reposteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Trilirí, la Festa de l'Escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de la Habana. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns dia 15 de juny també es pot recollir el mocador oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I també recordem que ja tenim obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. S'ha de formalitzar fins al 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula a l'enllaç cunit.cat/informació i serveis al Trenet Matrícula. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN0048. Fent clic a l'enllaç també podreu presentar la matrícula del vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs vinent. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar també el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també s'obren les inscripcions per a les activitats infantils d'estiu de la biblioteca. Cal inscripció prèvia, només a través del correu i formularis web. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca, les imatges següents, i també a través de les següents xarxes socials, a Facebook o a Instagram, Biblioteca de Cunit. I fins al 24 de juny, la ciutadania i les entitats que heu participat en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podreu valorar-la i donar la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través del següent enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. I també sobre el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül de Cunit per al curs vinent. Recorda que tens temps fins al 29 de juny. de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2:15 de migdia, i horari especial dilluns dia 22 de juny, avui, de 9 de matí a 2:15 de migdia i de 3 de la tarda a 6:15 del vespre. I també tenim nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. Però encara tenim més notícies. I és que ja tenim el pregoner. Ja és oficial. Guillem Estadella serà el pregoner de la Festa Major d'Estiu 2026. L'humorista, comunicador i presentador cunitenc serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la nostra gran festa gran, el qual tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de vespre a la plaça de la Vila. El pregó de Festa Major de Guillem Estadella.
1: Què tal, cunitencs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. Això no em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça de la Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida a la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ja està.
0: Però que ara tenim més notícies. Protecció Civil demana extremar la prudència davant l'episodi de calor que s'intensifica fins al dia d'avui, on el SEMA atén una vintena de persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. Segons Eix Diari, Protecció Civil manté l'activitat en fase d'alerta al pla Procicat per calor intensa, després de que les previsions indiquessin que el fenomen s'intensificaria durant els finals de cap de setmana i en el dia d'avui. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una gran part del país al qual es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podrien superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts de l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna. A casa és important mantenir l'habitatge el més fresc possible, abaixant les persianes durant el dia i ventilant a primera hora del matí o durant la nit. Sempre que sigui possible, es recomana utilitzar espais climatitzats o refugis climàtics habilitats pels municipis. I Renfe reforça el servei de rodalies per la Revetlla de Sant Joan, especialment pels viatges pel litoral. L'operadora vol garantir intervals de pas d'uns 30 minuts a les principals línies del servei durant la nit del 23 al 24 de juny. S'incrementa la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el litoral de Garraf i Baix Penedès. Renfe doncs reforça aquest servei de rodalies a Catalunya per la Revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments de viatgers, especialment cap a zones de litoral amb afluència més elevada des de Barcelona. Segons informa aquest divendres operadora en un comunicat, durant la nit del 23 al 24 s'incrementa la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el litoral del Garraf i la costa entre Capital i Maresme. L'operadora detalla que a l'inici i al final de la jornada es garantiran intervals de pas d'uns 30 minuts en les principals línies del servei i també desplegarà un dispositiu de seguretat amb 86 vigilants addicionals. La R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França per Vilanova i la Geltrú, que és tradicionalment d'alta demanda en Sant Joan, disposarà d'un tren especial el dimarts 23 de juny a les 11:30 de la nit amb sortida des de l'estació de França i amb parada en totes les estacions fins a Vilanova i la Geltrú, on arribarà a les 12:30 passades. El tren de les 11:49 de l'estació de França també perllongarà el seu recorregut fins a Vilanova i la Geltrú. El dimecres 24, a 6:15 de la matinada, es programa a la R2 Sud un tren especial des de Sant Vicenç de Calders fins a l'estació de França, on arribarà a les 6:50, amb parada de totes les estacions, excepte a Garraf. I la Guàrdia Civil reforça les inspeccions de pirotècnia per a Sant Joan amb més d'un miler de controls a Catalunya. 200 agents especialitzats supervisaran establiments, casetes de venda i magatzems per garantir la seguretat durant una de les campanyes amb més consum de petards de l'any. I el Parlament reclama una xarxa ferroviària pròpia per connectar la Catalunya Sud. El Parlament de Catalunya ha aprovat una moció proposada per impulsar una nova planificació ferroviària al Camp de Tarragona, al Penedès i a les Terres de l'Ebre i superar l'actual model radial centralitzat cap a Barcelona, que no dona resposta a la

0: integral i efectiu de Rodalies i de la infraestructura de DIF, amb tots els recursos perquè segueixen gestionades des de Catalunya. La confiança dels usuaris no es recupera amb anuncis, es recupera amb inversions, manteniment, transparència i un servei fiable, ha conclòs. Però encara tenim més notícies. I és que el proper divendres 26 de juny, a 6:45 del vespre, tenim una activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Divendres de cine per joves. Recorda, aquest divendres, per més informació, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, al qual les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també recordem, doncs, aquesta tercera edició dels Films Cunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, que tindrà lloc del 27 al 28 de juny. Torna al Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, aquesta tercera edició, un espai per al talent, la creativitat i la passió pel cinema. El dissabte 27 de juny, a la plaça Jaume Vidal, vine a gaudir de les obres audiovisuals finalistes d'aquest festival pensat per potenciar el cinema entre el jovent, un esdeveniment que dona veu i visibilitat als i les joves cineastes del territori. Cinema a la fresca. I també tenim una visita guiada per conèixer la història de Cunit el proper 28 de juny. Punt de trobada a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades. No et quedis sense la teva. I el club esportiu Millor Cunit està d'enhorabona. L'European Club Taekwondo Championship 2026 ha arribat a la seva fi i encara que aquesta ocasió les medalles no han pogut anar doncs, a càrrec de la nostra entitat, tornen a casa amb la satisfacció d'haver competit al màxim nivell europeu. 11 combats guanyats, 2 mèrits quarts llocs i una experiència internacional d'enorme valor front a alguns dels clubs i seleccions més fortes d'Europa. Cada combat doncs, ha exigit donar la millor versió, el qual doncs, ha permès seguir creixent com a esportistes i com a equip. I sabem que aquest tipus de campionats són els que marquen la diferència i ajuden a construir el futur. En el Taekwondo Millor Cunit estan convençuts de que tot el treball realitzat a Sarajevo tindrà la seva recompensa. L'experiència adquirida, l'aprenentatge i la confiança que s'emporten es veu reflexada molt aviat en els pròxims campionats. Gràcies doncs, a tots els nostres esportistes, tècnics i famílies per l'esforç, el compromís i per representar amb orgull els colors del nostre club, al qual seguiran treballant i seguiran creixent. El millor està, doncs, per arribar. Des d'aquí felicitem el Club Esportiu Millor Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on aquesta setmana el programa Baix Penedès del Dia de Ràdio Cunit ha conversat amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, per fer balanç de l'actualitat i dels principals projectes que marcaran el futur de la comarca. Durant l'entrevista hem abordat qüestions tan rellevants com la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, la nova seu del Consell Comarcal, els avenços del Pla Territorial del Penedès, la situació del contracte de residus, les inversions en sanitat amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell i els nous caps de Calafell i d'Arbós. També hem parlat de mobilitat i de la reivindicació del bus express, dels projectes vinculats a la comunitat de regants, de les estratègies de promoció turística i dels grans reptes que afrontarà el Baix Penedès durant els pròxims anys. Si us vau perdre el programa, podeu recuperar l'entrevista completa a la nostra web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat. És un programa que doncs, s'ofereix des de Ràdio Cunit amb connexió amb les quatre emissores restants de la comarca i amb la complexitat del Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: El temps avui es presenta de ple estiu, pràcticament com tot el cap de setmana, amb unes temperatures ja de rigorós estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda i al final del dia, però poc destacables, això sí.

0: amb una visibilitat tèrbola i presència de pols en suspensió i amb un cel una mica blanquinós. La temperatura aquesta nit ha baixat unes dècimes, però en canvi pujarà una mica les dècimes que van baixar ahir, i avui ens mourem entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 29 o 30 arran de mar i de 30 a 31 a les parts més interiors del terme municipal, amb una humitat moderada i xafogó notable. Ben feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i també molt calorós, amb cel clar tot el dia i encara que amb una visibilitat tèrbola per la pols en suspensió i el cel bastant blanquinós. La temperatura pujarà aquesta nit i la mínima estarà entre 23 i 24 de mínima, mentre que la màxima demà estarà per sobre dels 30 o dels 31 a la part interior del municipi, amb una humitat moderada, una mica alta de nit i ambient xafogós, ben feble en terrals de nit i marinades de mitjorn de dia, i fent que la mar estigui enterrissada i marejol, i la revella enguany serà calorosa i molt plàcida, amb cel clar, amb una temperatura alta que al voltant de les 10-11 de la nit pot estar encara al voltant dels 27 o 28 graus, amb un ambient xafogós i amb vents encalmats o en forma de brises en terrals entrar a la nit. Per tant, revella plàcida, tranquil·la i calorosa.
1: Molt bon dia. Comença Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
2: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
3: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
4: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
1: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
5: Music City, amb Joan Balaguer.
6: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
7: No fotis.
8: M'ha encantat el seu programa Music City.
9: Bueno, això és Mogró de Monja, tu.
10: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
5: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
11: Let's go.
12: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot, improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
13: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia, o si esto te hace creer todavía en la música, eres de los nuestros. Music Box. Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Roman. 30 años de éxitos.
14: Es difícil abrir mis ojos y ya no...
15: Cada dilluns a partir de les 10 de la nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa aquest de setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor i tota la diversió, entrevistes, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM Ràdio Cunit.
16: Cubic FM, con Javi Serrano, con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del artista invitado. Todos los martes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunit.ca.
17: Conecto el punto, muevo el dial de la radio.
7: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
11: Amb Albert Malla.
17: Tots els dimarts a les 8 del matí.
18: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
17: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:15 del matí. A Ràdio Cunit.
18: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
19: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
20: Cunit al dia.
21: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
20: Cunit al dia.
22: Hola, hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10 i 41 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, el qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:15 del migdia per empalmar amb l'informatiu, amb el format de notícies, fins gairebé a les 3 de la tarda des de la vostra sintonia, el qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
20: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
23: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
22: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules.
23: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
22: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, el Cunit del Dia, que, com sempre, tu ets el protagonista, i en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, saludem a tots els comerços, a tots els restauradors, a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, i també, com no, a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció tenim a Susana González, a Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe Anabel Alévalo, a la Peli Fantasma Jordi Mauri, a la 11 Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari de continguts d'avui dilluns, ja 11 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, un d'acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio, al qual us convida a que pugeu en aquesta nau especial, a la que aixeca el vol a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon, a través de l'aire del Baix Penedès i arreu del món, a les 3w.radiocunit.cat, on en allà també podreu disposar de totes les gravacions de tots els programes al nostre apartat de ràdio, la carta, al nostre podcast, a la pàgina web de la nostra emissora, la que ja sabeu tots, que és oficial del Penedès Marítim i a la que està feta per tu, del poble i pel poble, tant de dia com de nit des de Ràdio Cunit, tot a punt i preparat. Així comença, des de la vostra sintonia, el Cunit del Dia.
0: sumari.
22: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al Dia, als serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això també, doncs, com no, connectarem amb la nostra companya, amb en Julià Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor, amb la previsió meteorològica. També connectarem amb la Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia i a la resta de serveis de rodalies i regionals. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer les combinacions guanyadores del cap de setmana i que ens ofereix, com sempre, Juan Coma des de Tarragona. A més, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I a més, també, com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi i ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 11 de maig d'altres anys a les nostres efemèrides. Com cada dilluns ens arribarà Veus de Dones, a l'espai d'Auris Ramírez, on tenim a la producció a Fàtima Gailán. També tindrem l'apartat de farmàcia de la mà del nostre company David Rovira des de la farmàcia Rovira. També, com no, l'actualitat esportiva de la mà d'en Xavi Cendra. Enhorabona als culers, ja som campions de Lliga. I també, doncs, com no, el Sant Oral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa, ja ho saps, home, aquest és el teu espai. Doncs, en agraïment a la vostra participació, us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat, saludant la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros, la Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta. Bé molt nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. També tenim Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, amb el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa. A més, Sam i Scalafell, dues consumicions normals no premium. La peruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. I Doner Pita Palace 2, també un fantàstic durum kebab. El Rincón del Tapeo 2, un bal de 5 cafès gratuïts. I la Marina ofereix dos esmorzars, com també al bar La Pinya. A més, també tenim els vermuts per dues persones de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit. També tenim el suís amb xocolata amb nata amb xurros o poros per dues persones de la Xurreria Velo. També la sessió de ioga o massatge de l'Aranda Yoga Studio Cunit. També el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la Braseria i Picada Cubelles. També el mig quilo de carn picada de la Carnisseria Jaguara. El pollastre a la brasa dissabte o diumenge de pollo a la brasa al sol. El vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, també tenim el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, també, com no, el sopar per dues persones al local a la Penya Bètica de Comarruga, també el sopar per dues persones al local de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles i la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà també a Barcelona. A més, el Saboré ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco, un fantàstic lot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A més, et pots prendre una consumició tot esperant la teva comanda gratuïtament. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones, com també la Giralda d'Arbós, una invitació per dues persones. Déu-n'hi-do, eh? A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, a l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta, cortesia del Recodols de Cunit, eh? Aquí al Parc Central, ja ho saps, eh? Beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred. Dinàmica Club Atletisme, també 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àvia, un fantàstic mega menú per dues persones. Com també al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones. Tot això i molt més amanit amb la millor selecció musical i amb més sorpreses procedents de la xarxa de comunicació local. Ja ho saps, home, doncs busca, compara, i si trobes el millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a designar totes les notícies que fan referència i que reflexen els diversos rotatius d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. I començarem pel diari de Tarragona, el que enceta portada amb el següent titular. A Tarragona, sobre el sector de la defensa. Pel que fa a economia, la demarcació busca aprofitar la conjuntura de rearmament a Europa i a Espanya. A més, tenim dues fotografies a destacar, la cara i la creu del futbol. El Barça es fa amb la Lliga davant el Madrid i el Nàstic perd a Tarragona i s'aboca al descens. A Tarragona, la biblioteca de la Tabacalera es retrasa. La sessió de l'espai no s'aprovarà en el ple fins a la tardor o Nadal. I ens quedem a Tarragona, on rebaixen un 60% la sanció FCC per la crisi dels contenidors. A Reus, arrenca el judici del cas Innova després de 14 anys d'instrucció. I a la capçalera tenim els escriptors de Tarragona que no hem passat del francolí, diu, doncs, segons aquesta entrevista, a Olga Xirinacs. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada amb el clàssic i amb aquesta gran fotografia que gairebé ocupa gran part de tota la portada, on observem el Club Laurana celebrant el triomf amb un joc arrollador, guanyant el Real Madrid 2-0 i també la Lliga davant seu i el Camp Nou. Campions! El Barça clava l'estocada final al Real Madrid i aixeca la Lliga en la primera nit màgica del nou Camp Nou. Però encara tenim una altra fotografia. Evacuats 94 dels passatgers del vaixell de l'antivirus. Fins ara, tots els contactes de fora del creuer han donat negatiu. I el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. L'acord és clau per encarrilar els pressupostos. A més, Trump no accepta la resposta de l'Iran al seu pla de pau. I tenim a Xavier Bosch, periodista i escriptor, el que diu que per un error policial molt greu, amb tics antidemocràtics, Salvador Illa ha quedat entre l'espasa i la USTEC. Joan Bordeus, crític cultural, diu que l'única manera que té el poder de justificar els límits del que es pot fer i el que no és perquè no ho diuen els experts. I també tenim el balanç amb el defensor del lector. Però deixem el diari Ara i ens endinsem ara amb el Punt Avui, el que ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem amb volandes a Hansi Flick, el que menteixen tots els jugadors del Futbol Club Barcelona. I amb el següent titular, la Lliga del Clàssic. El Barça celebra la 29a Lliga de la seva història. La primera resolta en un duel directe contra el Madrid, que rendeix a la superioritat del campió amb un 2-0. Pel que fa al dossier de Mar Ferrando, tenim la Ciutadella, un nucli de recerca amb nou impuls a la transformació del parc i el seu entorn amb l'inici de les obres a l'antic Mercat del Peix. I pel que fa al dia d'ahir, tenim a Anna Serrano. Operació Quarantena. Els passatgers de l'MV Omnius, afectat per un brot d'antivirus, arriben al Gómez Ulla, on romandran sota vigilància mèdica. Però encara tenim més articles signats, com per exemple el d'Òscar López, El ric sota el ric. Eva Vázquez, La llengua de Bertsonov. Andreu Pujol, La flama del correllengua. Xavi Sala, els omnis no existeixen. Anna Balcells, tempesta al canal. Èrica Casajoana, com evitar el proper Orban. I Pons Feliu, la vigència del Mein Kampf. A la capçalera tenim entrevista a Esther Trullols, directora del Penint de Poblet, el que diu que el Parc de Prades haurà d'afrontar la massificació als gorgs dels rius. I a l'Observatori Municipal, Mercè Mapatré, Castell, Romans, Moros i Cristians. Entrevistes a l'alcaldessa Irene Navarro i al cap de l'oposició Francisco José Ponce. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, el que han set de portada també amb aquesta gran fotografia, gairebé la mateixa calcada del Punt Avui, el que ho sabem, doncs, a Hansi Flick mantejat per tots els jugadors blaugranes, i la Lliga amb el millor final possible. Un gran Barça sotmet el Madrid al Camp Nou amb un 2-0 i ho celebra com mai. A més, tenim crisi sanitària. Els evacuats espanyols compleixen ja quarantena en un hospital de Madrid. Un viatger francès de l'Ondius presenta símptomes mentre viatjava a París en avió. I pel que fa a les mesures, tenim dubtes sobre el temps que tindran que estar hospitalitzats. En una petita fotografia, a la banda inferior central de portada, tenim aquestes tasques de desinfecció dels trajos aïllants dels passatgers al desembarcar a Tenerife. I Europa té que augmentar un 10% la seva despesa en defensa per ser autònoma. També tenim música d'Eric Clapton, que hipnotitza el Sant Jordi. I a Barcelona són recuperats 6.500 pisos turístics il·legals. Deixem La Vanguardia i ens endinsem ja amb el Periódico de Catalunya, el que també ens ha de portada amb aquesta gran fotografia on observem a Ronald Araujo aixecant la Lliga, celebrant-ho amb tots els seus companys blaugranes al Camp Nou, la vetllada d'ahir a la nit. Un cop acabat el partit, vers el gran rival, amb un contundent 2-0, el que podria haver sigut un resultat molt més folgat, i és que tenim el següent titular, Lliga de Somni. El Barça conquereix el segon campionat amb Flick, humiliant el Madrid al Camp Nou. Però encara tenim més titulars. Una comissió bilateral ratificarà el pacte govern-Esquerra Republicana. L'acord pressupostari inclou el tren orbital, la societat d'inversions i un traspàs encara per concretar. A més, tenim 8 municipis més. La mobilitat és el primer pilar de la nova àrea metropolitana de Tarragona. I tenim evacuació amb vaixell. A Espanya continua sense registrar cap cas positiu d'antivirus. A més, tenim a Mònica M. Bravo, consellera d'Afers Socials, a la que declara: els immigrants utilitzen menys recursos públics que la resta. I davant 250 empreses, Indra presenta la seva aposta industrial a Catalunya per a la defensa. I acabem aquest cop d'ull als diaris, ho farem amb El País, el que han set de portada amb aquesta gran fotografia, el que observem un grup de passatgers del creuer desembarcant ahir al port de Tenerife, de Granadilla, en presència de la UME. I amb el següent titular sobre el brot de l'antivirus. Un gran operatiu desactiva la crisi del buc MV Ondius. La major part del passatge fou evacuada, entre ells 14 espanyols que ja estan confinats en un hospital de Madrid. El president canari va tractar d'evitar el fondeig fins a última hora. I tenim editorial: el populisme perjudica la salut. Pel que fa al futbol, el Barça guanya la Lliga davant el seu etern rival. Resol el duel front al Real Madrid amb un 2-0 amb superioritat i per primera vegada s'endurà el títol en un enfrontament directe amb els blancs. Rashford deixa la seva petjada amb un gran gol i Hansi Flick un culer amb els ulls de Cruyff. En aquesta petita fotografia a la banda inferior dreta de portada tenim els jugadors a nit amb el trofeu de Lliga. però encara hi ha més titulars. Tenim baròmetre de 40 dB. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta a Andalusia. I Arcàdia, Espanya, ministra d'Hisenda, diu que el regal fiscal d'alguna comunitat dels grans patrimonis no és just. Fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que reflexaven el diari El País. I fins aquí, doncs, a cop d'ull a les portades dels diaris de casa nostra, com són el diari de Tarragona, el diari Ara, el Punt Avui, també els d'àmbit general, com és La Vanguardia, El Periódico de Catalunya i El País. Totes elles edicions d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. Un cop repassades totes les portades dels diaris, ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa a nivell general. Com sempre, des dels micròfons de Ràdio Cunit, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, aquí al Cunit al dia.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
3: El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
2: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer on dius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació, ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic, per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç se situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
0: Notícies en xarxa.
19: Estàs escoltant
11: Ràdio Cunit.
19: Al 107.0.
11: radiocunit.org.
24: No sé què volia ser de gran.
22: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família, a la llar d'infants al Trenet, a 6:15 de la tarda, i sensibilització musical a 7:15 del vespre, a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a les 5 i mitja de la tarda a l'escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria @escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
1: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
6: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline.
22: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
8: Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna. Online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323. Instagram, Academia Bemol 9. Alero D32. Abierta a la inscripción. Academia Música Bemol 9.
9: Churreria Velo.
6: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churreria
9: Velo.
6: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
9: Velo.
6: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churreria?
9: Velo.
6: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria?
9: Velo.
25: Lasciatemi cantare.
5: Pizzería La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubellas, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Abagué, número 18 de Cubellas. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubellas.com. Pizzerialagondoladecubellas.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubellas. Repetirás.
9: Un italiano vero.
10: Cafetería Panadería Nuria.
12: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalá, número 4. Cerca del Riuet, en Comarruga.
10: Cafetería Panadería Nuria.
12: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
10: Cafetería Panadería Nuria.
12: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
13: La Marina está morena.
12: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

i ara sí arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. Recordem doncs, que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. A la nostra secció, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova i Geltrú per l'última circulació de la línia R2 Sud. D'altra banda, a la R2 Nord, circulació amb demores de mitja hora de mitjana a causa d'una incidència tècnica d'un tren a l'origen. D'altra banda, també a Rodalies Girona, degut als treballs de millora entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, es reprograma l'oferta de les línies R11, RGU i R2 Nord. A més, a Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia R4 entre Terrassa i Manresa, degut als treballs de millora, al qual s'estableix un servei alternatiu per carretera entre 11:15 de la nit i 6:15 de la matinada. A més, a la R3 tenim servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, degut als treballs de millora, que es manté el servei alternatiu actual per carretera o a tota la línia. A més, a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 entre Santa Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat Emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, també degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vall Honrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vall Honrat i Martorell Central, emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, a motiu de les obres de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona. A més, a la R14, també, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, el servei inicia i finalitza a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona, una incidència que afecta a totes les línies de regionals. A la R15, també, servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova, degut als treballs de millora, el qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. També recordar que per més informació poden contactar amb rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí la informació ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, dominat pel sol, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos i mitjos ara al matí. No seran molt abundants i fins i tot aniran a menys entre mig matí i migdia, imposant-se el sol a la tarda amb algun núvol baix per al final del dia. I amb unes temperatures que han pujat, s'han situat en els 16 graus de mínima, i la màxima també pujarà, i avui podrà arribar als 22 graus, amb un aire més sec i amb un ambient una miqueta més recalentat. Això farà també que la mà, que el vent en conjunt sigui variable, amb una miqueta de mestral del matí, però domini del xaló que al centre del dia, amb algun cop moderat, fent que la mar estigui moguda amb maror la major part del dia. Per demà esperem un temps més variable. Sí que al matí encara farà sol, amb cel clar o poc ennubulat, però a partir de migdia creixerà ennubulada i a la tarda el cel estarà més tapat i fins i tot pot caure alguna pluja feble o algun ruixat dispers al vespre o primera hora de la nit. Poca cosa en conjunt. I amb unes temperatures que baixaran aquesta nit, ja no passaran dels 14 graus, mentre que demà la màxima estarà entre els 21 i 22, amb una humitat més alta. Vents febles en domini del xaló, com algun com moderat al migdia, i mar una mica moguda entre marejol i maror.

0: Si arribes a aquest punt del programa, és el moment de donar pas a la cançó del dia, la qual, com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal? Quina cançó es proposes en el dia d'avui?
1: Doncs avui Salvador Dalí compliria 122 anys.
0: Caram.
1: Sí, va néixer el 1904.
0: Mm-hmm.
1: I posem Eugenio Salvador Dalí de Mecano.
0: Ah, mira, molt bé, doncs escolta'm, des d'aquí el felicitem, allà on estigui, des del seu món surrealista,
1: i
0: doncs, escolta'm, sempre a la nostra memòria, per la cultura també del nostre país, i també, per cert, va ser salvador, doncs, no només Dalí, sinó salvador de la Unió Esportiva Sant Andreu, també, Va fer un quadre que gràcies a ell va salvar el club de futbol.
1: Bueno,
0: doncs des d'aquí, doncs, li dediquem aquest tema musical, d'acord?
1: Perfecte.
0: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Fins demà, un petonador.
0: Fins demà, adéu-siau.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar els resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Avui comencem per el que seria l'Eurojackpot del passat divendres, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 3, 17, 18, 31, 41, amb els sols el 6 i el 12. El cuponazo de divendres, el número premiat va ser el 3.708, 03708 de la sèrie 132. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 23, 27, 33, 35, 39, 40, 45, 59, 60, 73, 80, 83 i 84. El sorteig midia, la data premiada és la del 29 de desembre de 2016 amb el 9 de trèvols. I el sueldazo del fin de setmana, el 12.428. 1, 2, 4, 2, 8 de la sèrie 32. El triplex de la 11, el 831, 8, 3, 1. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: A vegades ens interessa deixar clar que volem que una tasca es faci el més aviat possible o com més aviat millor. Envia la carta com més aviat possible o el més aviat millor. Correcte.
3: En aquest sentit, tingueu en compte que per influència del castellà diem expressions que són incorrectes. Com abans millor i quan abans millor són expressions calcades del castellà i són incorrectes en català. Surt de la feina com abans millor que m'acompanyaràs al metge. Incorrecte.
2: Surt de la feina el més aviat possible que m'acompanyaràs al metge. Correcte.
3: Acaba la feina quan abans millor perquè ho reclamen. Incorrecte.
2: Acaba la feina com més aviat millor perquè ho reclamen. Correcte.
3: També podem dir acaba la feina tan aviat com puguis perquè ho reclamen. Correcte.

ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005. Repetim, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujolfit, situada a l'avinguda Sant Joan de Déu 79 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 27 38. Repetim, 977 69 27 38.

0: que...
1: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sofisticada.

Efemèrides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 11 de maig d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1258 a Corbeil, a l'illa de França, el que representants de Jaume I i Lluís XIV de França signen el Tractat de Corbeil. Seguim al 1561, on un estol de corsaris otomans capitanejats per Ochalí ataquen la vila de Sóller, a Mallorca. Els sollerics, amb ajut dels bunyolins i els aloroners, aconsegueixen repel·lir l'atac i evitar el saqueig i fer fugir l'enemic. Els fets es commemoren anualment el dia de la fira, el segon diumenge de maig i l'endemà del dia del Firó, amb una recreació de moros i cristians. I el 1717, a Cervera, explodeix la fundació de la seva universitat. El 1920, a l'Hospitalet de Llobregat, l'estat espanyol expropia la zona de la Marina de l'Hospitalet de Llobregat que agrega a Barcelona per fer un port franc en terrenys que ara pertanyen a l'autoritat portuària de Barcelona. I el 2020, a Barcelona, Narcís Comadirà guanya el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 11

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. No sé què la quarantena dels passatgers espanyols que creuen on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual Agurb s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a Gurb, que s'han mobilitzat aquest matí. Han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, amb motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball, i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa, que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si, per contra, decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
1: Gràcies, Judit. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
3: No sé què volia ser de gran.
4: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem. Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
5: Avui celebrem que estem bé.
4: Motor Show Extreme, acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extreme. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extreme, acció i emoció al límit.
6: Nueva ilusión para... para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17. Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline. El local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline. Os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
4: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos al ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes.

0: I ara sí, arribats a punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar. Doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, eh? Xato, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Lleó, 14, sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, eh? Per tant, farem el santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i, com nosaltres, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit a majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Búscanos, aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al Cunit del dia, que, com sempre, tu ets el protagonista, i en agraïment en la vostra participació us en dureu el numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat, i també, com no, doncs, promocionant tots els productes quilòmetre zero, com ha de ser, clar que sí, eh? Happy birthday to you, Sheh Hashanin, ya. Ja ho sabeu, si voleu, doncs, comencem a repassar tot el que ens ofereixen els nostres patrocinadors, els quals també tornarem a sortejar aquest divendres. Des d'aquí, doncs, també, com no, felicitar tota la gent a la que li va tocar premi la passada setmana, doncs, que ja podeu venir aquí a buscar els vostres tiquets al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Recordeu que els vals que duren al cap de 15 dies i que són personal intransferibles, vals com, per exemple, el de la Casa de l'Oro, amb el seu sobresorpresa de bisuteria de ser quirúrgic, valorat entre 5 a 20 euros. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Russa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions de Sam Iscalafell, el tall de cabell per home o el rentat i marcat amb secat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony. També tenim el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els vals de 5 cafès del Rincón del Tapeo 2, també els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la peixateria de Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones de la braseria i pica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, també tenim el pollastre a la brasa del Pollo a la Brasa al Sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, perdó, també tenim el menú per dues persones, és que ja se fa la boca aigua, eh? De dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira. També tenim la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Low i també la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Què més es pot demanar, eh? Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no t'ho veràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home. Clar que sí. I ara, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. Volem felicitar Sant Anastasio, Antimo, Àtico, Baso, Berta, Bartilia, Cirilo, Demetrio, Diocicello, Dorotea, també Sant Eleuteri, Eliseu, Esteve Màrtir, Evili, Fabi, Florenci, Gangifu, Gualteri, Ignasi, Il·luminat, Justí, Lungí, Mamert, Marià, Mateu, Màxim, Maiolo, Mocio, Ponsi, Pons, Sisi, Susana, Tadeo i Tiziano, que pareix italiano. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí! Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem temes musicals, com aquest que ja comença a sonar per tots vosaltres, de Melodronic, I Can Love You. Aprofitem per donar numeret amb el número 1 a Jaume Sanz, amb el número 2 Dolors Ribó, amb el 3 Elvira Pou, amb el 4 Joaquim Gràcia, amb el 5 Montse Ribó, amb el 6 Roger Graells, amb el 7 Francesc Ripoll, amb el 8 Francesc Vives, amb el 9 Manuel Camino, amb el 10 Juan Antonio Iniesta, amb el 11 Eva de la Peña, amb el 12 Encarna Silaga, amb el 13 Zoe Gómez, amb el 14 Fernando Gómez, amb el 15 Juan Pablo Rodríguez i amb el 16 Josep Macià i amb el 17 Joana Paredes.

Bé, estimats musicals, més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba un tema que ens havia demanat la Nati Calaf d'Annie Red, a la que tot seguit escoltem per tots vosaltres i que sona d'aquesta manera.

segur que la recordeu, eh? Doncs bé, aquest tema musical d'El Pecado d'Annie Red ens la demanava Nati Calaf, a la que li donem el número 18 i també li donem numeret a Juan Fernández amb el número 19. Aprofitem també per donar numeret amb el 21 Juana Jiménez, amb el 22 Vicente Valencia, amb el 23 Teresa Cabezas, amb el 24 Maricarme García, amb el 25 Mabel Fontanelles, 26 Fanny Fontanelles, 27 Luis García, 28 Diana García, 29 Alberto Gil i amb el 30 Mónica Gallego.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem, sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Ho veieu, cinèfils? Setmana darrere setmana, la gent de Silenci i Acció no falla i sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca de la pel·lícula fantasma. Per tant, anem ja amb les primeres pistes.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Siuranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
5: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
6: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
7: Una dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
8: Les autoritats sanitàries franceses nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
7: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Castellví de Rosanes i una altra també la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
9: Notícies en xarxa.

0: Esports amb Xavier Cendra. Una i 11 minutets, ja és el moment d'endinsar-nos amb l'actualitat esportiva, que com sempre ens arriba com cada dilluns, de la mà de la nostra companya, en Xavi Sandra. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume. Doncs, bueno, avui amb una veu una miqueta...
0: De la saca.
1: Sí, una miqueta. No sé per el motiu. Bueno, sí.
0: El Barça. Ahir
1: va guanyar la seva 29a lliga.
0: Déu-n'hi-do, i a més amb la tan rival, eh?
1: Sí, la segona de Hansi Flick. Porta 2 anys Flick amb el Barça, guanyat 2 lligues. Porta Mbappé 2 anys amb el Madrid, no guanyes res. I a sobre, porta el Paris Saint-Germain 2 anys sense Mbappé i ha arribat a les finals de Champions.
0: Sí, sí.
1: És increïble, eh? I us van a dir fa 2 anys quan el Madrid sense Mbappé que venia a guanyar la Champions.
0: I tant.
1: Que això canviaria tant, eh? És increïble, però bueno.
0: Sí, sí.
1: Un partit que hi va durar 20 minuts, o sigui, no va dir gens d'història. El primer gol va fer Rashford, un gran llançament de falta. Jo crec que Courtois se la va menjar perquè va pel porter. I als 20 minuts, una gran jugada per banda esquerra, Olmo Sabella amb un gran toc a Ferran Torres que afusia a Courtois. 2-0 cap a casa i a veure si ho va guanyar l'Ira per 7. Gran encerraria de la Federació Espanyola,
0: sí.
1: entregant-li la Copa a Barça, recordem que és això. Abans no es feia, abans no tenies que esperar el primer partit de la temporada següent que fes la Lliga. A la Lliga de Futbol, doncs el dia que guanyes la Lliga, doncs et donen la Copa. El dia que guanyes la Lliga a casa, eh? O sigui, un pas endavant per la Lliga. Però bueno, una Lliga que ens ha quedat una mica descafeinada, queden 3 jornades, el Barça és campió, el Madrid serà segon, el Villarreal tercer, l'Atleti de Madrid quart, i el Betis, recordem que aquest any van 5 equips a la Champions, serà 5è, ja tenim pràcticament assegurada la Lliga, la Real Societat anirà a l'Europa League com a 6ena i el Celta també. Falta una miqueta, s'ha d'equivar a la Conference League i qui serà en el descens. Ara parlarem una miqueta, recordem perquè avui, per acabar per amb el Barça, avui a les 5 de la tarda hi ha la rua del Barça. Surten del Camp Nou, com per travessar de les Corts, baixant per Balmes, arriben a Passeig de Gràcia i després se'n tornem un altre cop fins al Camp Nou. Això per el Barça, un Barça que ja pues, pot donar la temporada per tancada, perquè encara que quedin 3 partits ja, són 3 partits de costellada. L'únic objectiu és arribar als 100 punts, però jo crec que a 3 setmanes d'anar-te'n al Mundial no arriscaran els jugadors del Barça a tindre cap lesió, i el Barça guanyarà per deixar a punts al final de la Lliga, i veurem què passa. La cosa està més complicada per els dos catalans. Avui juga el Girona al camp del Rayo. El Girona està un punt per sobre del descens. Té un partit, jo crec que bastant còmode per guanyar avui i pràcticament assegurar-se la salvació. Per què? Perquè el Rayo va guanyar el dijous a Estrasburg 0-1 i jugarà la final de la Conference League. El Rayo Vallecano jugarà la final d'una competició europea. L'únic equip madrileny i l'únic equip espanyol aquest any jugarà a principi de temporada que el Rayo fos el que jugarà una competició europea. Pues, el Girona té una oportunitat única aquesta nit de guanyar el Rayo Vallecano i pràcticament fer un pas decisiu. Li faltaria sumar un puntet més, però seria un pas molt important per la salvació, una salvació que se li ha complicat bastant. I el que serà complicat molt és l'Espanyol. Un Espanyol que porta tota la segona volta sense guanyar un partit. No guanya des del 20 de fa... Des del 20 de... Anava a 5a la Lliga per la Champions i ara mateix està un punt per sobre del descens. Que si l'Espanyol no guanya un partit i no aconsegueix 4 punts en 9 jornades, en altres partits que queda, que aconsegueix 4 punts de 9 possibles, l'Espanyol és la segona, eh? O sigui, és un cataclisme brutal. O sigui, jo mai havia vist en ma vida un equip amb aquesta mala ratxa. L'altre dia, per exemple, guanyava 0-1 al camp de Sevilla a 7 minuts del final, el porter va passar el primer gol, i el segon gol, però bueno, va ser un error arbitral perquè van fora de banda, la van treure amb el peu, ningú va parar la jugada i en el temps de fallir li va fer el segon gol. Veurem què passa, però un moment molt delicat per l'Espanyol. aviam si surt cap endavant. I aquesta setmana tenim motos a Montmeló i no correrà amb el Márquez, que avui han operat del turmell i de l'espatlla. Es va caure la cursa del dissabte a Mans i el diumenge es va parar a Madrid. I es perdrà tots 5 grans premis en la Catalunya, el de Montmeló, no estava al Márquez. Victòria per Jorge Martín, el primer madrileny que l'any passat va trencar-se totes les parts del cos que es podia trencar i la pena va poder córrer, que aquest any està aspirant a guanyar el Mundial, és el favorit. El Marc Márquez fora de combat pràcticament en totes les curses, doncs Jorge Martín doncs està brillant amb llum pròpia. I, bueno, el Reus va jugar partit d'anada per pujar a primera federació, va empatar 0-0 a casa amb l'Orense, amb un robatori increïble, perquè li van fer un penal de llibre que l'àrbitre no va pitar, però bueno. I el Barça d'hoquei va jugar a la final de la Copa d'Europa d'hoquei a Portugal contra el Porto, no va poder guanyar, va perdre 3-1 amb un arbitratge bastant lamentable. Ja m'entendré que va ser un arbitratge molt, molt dolent. I una última notícia. Carlos Alcaraz no jugarà al Gran Slam de Roland Garros. Això farà que Sinner, que guanya tots els torneigs, quan no és Alcaraz, no ha fet ni més el seu número. I fins aquí tot l'esport d'aquesta setmana, Jaume.
0: Molt bé, perfecte.
1: Poca cosa més a destacar, ja pràcticament esperar ja que comença el Mundial.
0: Sí, oi? Quan comença el Mundial?
1: Pues... si em dones un segon, t'ho dic. Espera't, mira, certament, si em dones... ho tinc aquí apuntat, espera't un segon, eh?
0: Allà.
1: El partit inaugural sé que és Mèxic. Sé que el partit inaugural és un Mèxic, Sud-àfrica o alguna cosa així. Aviam si podem entrar a veure-ho. Comença a l'11 de juny, o sigui, un mes exacte queda, eh? I el primer partit del Mundial és un Mèxic-Sud-àfrica.
0: Uh-huh.
1: Apassionant. Mèxic-Sud-àfrica a les 9 de la nit. Els grans, Espanya, per exemple, el primer partit d'un equip gran al Mundial el tindrem el dia 14 a les 12 de la nit, que juga Brasil contra Marroc, i Espanya que debuta tard, eh? Debuta el 15 de juny a Cabo Verde. Hi ha molts partits que seran bastant infumables, la primera fase, però bueno. O sigui, clar, 40 i pico seleccions que hi ha, pues, no pots estar una altra cosa.
0: Uh-huh.
1: I ja està, ja, home, poden ser més a destacar.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Xavi Sendra, que vagi tot molt bé. Si ho volen, ens tornem a escoltar en aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
1: Molt bé, Jaume, una abraçada.
0: Una abraçada, adéu-siau, bon dia.
1: Bon dia.
0: I fins aquí l'actualitat esportiva. Com sempre, ens arriba de la mà la nostra companya, en Xavi Sendra. Més informació amb el seu programa Saque de Banda, que podeu sintonitzar tots els dilluns a partir de les 10 de la nit

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
1: 107.0
2: FM. FM. FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dilluns, dia 22 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament i les colles del Carnaval de Cunit avancen conjuntament en la preparació de l'edició 2027. A la Regidoria de Cultura va celebrar, doncs, una nova reunió de treball amb les colles participants del Carnaval amb l'objectiu de retornar les conclusions i propostes sorgides a la trobada de valoració celebrada el passat mes de març després de l'edició del Carnaval de Cunit 2026. La sessió va servir per compartir amb les colles participants les accions i línies de treball que han anat definint a partir de les aportacions recollides durant la primera reunió de valoració, així com per establir noves vies de col·laboració entre les colles i el consistori amb la mirada posada en la preparació del Carnaval de Cunit 2027. Durant la trobada es van abordar diferents aspectes organitzatius i de coordinació amb l'objectiu de continuar millorant una de les festes més emblemàtiques i participatives del municipi. Tant les colles com l'Ajuntament van coincidir en la importància de mantenir espais de diàleg permanent que permetin construir de manera compartida un model de carnaval cada vegada més participatiu, segur i atractiu. La reunió es va desenvolupar en un ambient constructiu i de col·laboració amb la voluntat de compartida de reforçar el paper de les colles com a motor principal de la festa i d'impulsar noves iniciatives que contribueixin a consolidar el Carnaval de Cunit com una cita de referència al territori. La regidoria de Cultura, la senyora Montse Càmera, va voler agrair la implicació de totes les colles i el clima de treball generat durant la trobada. Vull agrair sincerament la predisposició, el compromís i l'esperit constructiu de totes les colles. El Carnaval de Cunit és una festa que es construeix entre tots i totes i aquest bon ambient de col·laboració és la millor garantia per continuar fent-ho créixer. La regidoria també va destacar que la reunió va servir per retornar la feina feta des del mes de març i sobretot per començar a definir conjuntament els reptes i objectius del Carnaval 2027. La implicació de les colles és imprescindible per continuar millorant i consolidant una festa que és un orgull pel municipi. I des de la regidoria de Cultura es continuarà també treballant de manera coordinada amb els grups participants per donar resposta a les necessitats detectades i avançar en l'organització de la propera edició del Carnaval, reforçant la participació i el sentiment de pertinença que caracteritzen aquesta celebració tan arrelada a Cunit. D'altra banda, l'alumnat de l'aula de diversitat de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit participa en el projecte Reacciona, una iniciativa educativa que promou la conscienciació social, la cultura de la pau i l'esperit crític mitjançant la creació d'un curtmetratge. El projecte ofereix als i les estudiants l'oportunitat d'endinsar-se en el llenguatge audiovisual i de desenvolupar competències com el treball en equip, la creativitat i la reflexió sobre qüestions socials de gran rellevància. Aquesta iniciativa compta amb el finançament de l'Ajuntament de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha expressat la seva satisfacció amb el desenvolupament del projecte, destacant que ofereix a l'alumnat una experiència enriquidora que combina l'aprenentatge del llenguatge audiovisual amb el foment de la consciència social, el treball col·laboratiu i el pensament crític. En aquesta edició, l'alumnat ha creat el curtmetratge Allò que tenim, una obra que convida a reflexionar sobre la importància de les persones, els vincles i els elements que formen part de la nostra vida quotidiana i sobre com ens afecta emocionalment la seva absència quan el perdem. El passat 12 de juny es va celebrar una trobada amb l'alumnat d'arreu de Catalunya i el Caixa Fòrum de Barcelona per presentar els curtmetratges realitzats dins del projecte, compartint experiències i posant en valor el cinema com una eina educativa i de transformació social.

el passat dimecres es va celebrar la 5a edició del Consell d'Infants, un espai de participació que dona veu als nens i nenes del municipi i fomenta la seva implicació en la vida col·lectiva. Com a novetat d'aquesta edició, s'ha organitzat un concurs de dibuix entre les escoles de Cunit que l'obra guanyadora es convertirà en el disseny d'una samarreta commemorativa del Consell. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Gemma Mangual, que ha acompanyat el procés creatiu i ha contribuït a fer possible aquest projecte. La jornada ha estat una oportunitat perquè els infants comparteixin idees, expressin les seves inquietuds i participin activament en iniciatives que reforcen els valors de la convivència i la creativitat i el compromís amb el municipi. L'alcalde ha destacat la importància de continuar impulsant espais com el Consell d'Infants, afirmant que escoltar la veu dels més joves és essencial per construir un municipi més participatiu i inclusiu. Iniciatives com aquesta els permeten expressar les seves idees i desenvolupar la seva creativitat i sentir-se part activa de la comunitat. Recordeu que aquest Consell dels Infants va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i que podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. I el passat dijous també va tenir lloc una cursa solidària al Passeig Marítim en benefici de la Fundació David Smile. Aquesta iniciativa va estar promoguda per l'alumnat de tercer F de l'Institut Ernest Lluch i Martí amb la col·laboració en l'organització de la Regidoria de Joventut i Educació i Policia Local de l'Ajuntament de Cunit. La cursa va ser un esdeveniment lúdic i esportiu amb participació de joves i del grup Mou la Vida de Cunit. Cada participant va aportar una peça de roba esportiva que anava destinada a la Fundació David Smile. La Regidoria de Joventut i Educació, la senyora Yolanda Sánchez, la regidora, agraeix la participació de totes les persones i veu aquesta activitat intergeneracional com una oportunitat de fomentar aprenentatges mutus, així com augmentar l'autoestima i l'autonomia entre joves i grans. I les platges de Cunit tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, atorgat per la Fundació per l'Educació Ambiental, reconeix aquell espai que compleix exigències amb criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació de la bandera blava posa en valor la tasca continuada que es du a terme al municipi per preservar el litoral i garantir unes platges en òptimes condicions per a ciutadania i visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra del compromís de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any de mantenir el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius de qualitat més reconeguts a escala internacional i que avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I els dies 16 i 17 de juny es va celebrar a l'Auditori Joan Colet de Calafell el Tocània 2026, un esdeveniment en què els alumnes de les escoles del Baix Penedès poden mostrar el que han après musicalment al llarg del curs. Tots els infants hi participen amb la col·laboració del professorat de la música de les diferents escoles. L'Escola de Música Contrapunt va acompanyar les actuacions tocant en directe amb el seu equip docent durant suport musical als alumnes. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, va destacar la importància de la música com a eina d'expressió artística i de cohesió entre les escoles del municipi. I l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, l'ACEC, ha reeditat el conveni de col·laboració amb una dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant l'any 2026 que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per a la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats per desenvolupar econòmicament i localment el nostre municipi. La regidora de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat, la signatura d'aquest conveni, el qual és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde Jaume Casanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i per part de la FEC, la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosario Gómez Raya. I l'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Insight.
una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts de l'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant-ne resums i afegir-hi metadades, facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes i amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descriptors que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetin accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades serà la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts. El sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i a la supervisió humana. La integració d'Anacast Insights al web de l'emissora permetrà, doncs, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitant la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. I l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició del programa d'activitats d'estiu a la platja, una proposta gratuïta pensada per fomentar l'esport, els hàbits saludables i la dinamització del litoral durant els mesos de juliol i agost. De l'1 de juliol al 27 d'agost, les platges del municipi acolliran sessions dirigides de ball, ioga i cross training en diferents espais de Cunit, obertes a tota la ciutadania i sense necessitat d'inscripció prèvia. El programa Balla a la platja es desenvoluparà de dilluns a dijous a les 7 del vespre. Dilluns a la platja de Cantoni, dimarts a la platja Valparaíso, dimecres a la platja de Cunit Centre i dijous a la platja de Cunit d'Or. Paral·lelament, les sessions de ioga a la platja tindran lloc a les 8 del vespre també de dilluns a dijous. Els dilluns a la platja Diagonal, els dimarts a la platja Cunit d'Or, els dimecres a les platges de les Planes i dijous a la platja de Cunit Centre. Aquest estiu torna el monitoratge de cross training, una activitat dirigida que realitzarà els dimarts i dijous a les 8 del vespre a la plaça de Turisme. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció d'un estil de vida saludable, la pràctica esportiva a l'aire lliure i la dinamització dels espais de platja com a punts de trobada i convivència durant la temporada d'estiu. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom.

0: encara tenim més notícies, i és que Cunit es prepara per viure una festa major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició de mullats i cremats, el qual han realitzat un tema musical i el que podeu escoltar al llarg de tota la nostra programació aquí a Ràdio Cunit. Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial serà el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal, acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb la Cercabirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castelldefels a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font revibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike D, i per la seva banda el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte 4 de juliol amb el bingo musical, La Prova, on a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals i a l'inici de la celebració la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit, i de les grans cercaviles d'infantil, Eixerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i a gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb unes propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i reposteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Trilirí, la Festa de l'Escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns dia 15 de juny també es pot acollir el mocador oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I també recordem que ja tenim obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. S'ha de formalitzar fins al 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu d'aportar per formalitzar la matrícula a l'enllaç cunit.cat/informació i serveis del Trenet Matrícula. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN0048. Fent clic a l'enllaç també podreu presentar la matrícula del vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs vinent. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar també el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també s'obren les inscripcions per a les activitats infantils d'estiu de la biblioteca. Cal inscripció prèvia, només a través del correu i formularis web. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca, les imatges següents, i també a través de les següents xarxes socials, a Facebook o a Instagram, Biblioteca de Cunit. I fins al 24 de juny, la ciutadania i les entitats que heu participat en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podreu valorar-la i donar la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través del següent enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. I també sobre el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül de Cunit per al curs vinent. Recorda que tens temps fins al 29 de juny. De dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 quarts de 2 del migdia, i horari especial dilluns dia 22 de juny, avui, de 9 de matí a 2 quarts de 2 del migdia i de 3 de la tarda a 2 quarts de 6 del vespre. I també tenim nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. Però encara tenim més notícies. I és que ja tenim el pregoner. Ja és oficial. Guillem Estadella serà el pregoner de la Festa Major d'Estiu 2026. L'humorista, comunicador i presentador cunitenc serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la nostra gran festa gran, el qual tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la vespre a la plaça de la Vila. El pregó de Festa Major de Guillem Estadella.
1: Què tal, cunitencs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. Això no em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça de la Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortir de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ja està. Sí.
0: Però encara tenim més notícies. Protecció Civil demana extremar la prudència davant l'episodi de calor que s'intensifica fins al dia d'avui, on el SEMA atén una vintena de persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. Segons Eix Diari, Protecció Civil manté l'activitat en fase d'alerta al Pla Procicat per calor intensa, després de que les previsions indiquessin que el fenomen s'intensificaria durant els finals de cap de setmana i en el dia d'avui. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una gran part del país al qual es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podien superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts de l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna. A casa és important mantenir l'habitatge el més fresc possible, abaixant les persianes durant el dia i ventilant a primera hora del matí o durant la nit. Sempre que sigui possible, es recomana utilitzar espais climatitzats o refugis climàtics habilitats pels municipis. I Renfe reforça el servei de rodalies per la Revetlla de Sant Joan, especialment pels viatges pel litoral. L'operadora vol garantir intervals de pas d'uns 30 minuts a les principals línies del servei durant la nit del 23 al 24 de juny. S'incrementa la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el litoral de Garraf i Baix Penedès. Renfe doncs reforça aquest servei de rodalies a Catalunya per la Revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments de viatgers, especialment cap a zones de litoral amb afluència més elevada des de Barcelona. Segons informa aquest divendres l'operadora en un comunicat, durant la nit del 23 al 24 s'incrementa la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el litoral del Garraf i la costa entre Capital i Maresme. L'operadora detalla que a l'inici i al final de la jornada es garantiran intervals de pas d'uns 30 minuts en les principals línies del servei i també desplegarà un dispositiu de seguretat amb 86 vigilants addicionals. La R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França per Vilanova i Bellvitge, que és tradicionalment d'alta demanda en Sant Joan, disposarà d'un tren especial el dimarts 23 de juny a les 11:30 de la nit amb sortida des de l'estació de França i amb parada en totes les estacions fins a Vilanova i Bellvitge, on arribarà a les 12:30 passades. El tren de les 11:49 de l'estació de França també perllongarà el seu recorregut fins a Vilanova i Bellvitge. El dimecres 24, a 6:15 de la matinada, es programa a la R2 Sud un tren especial des de Sant Vicenç de Calders fins a l'estació de França, on arribarà a les 6:50, amb parada a totes les estacions, excepte a Garraf. I la Guàrdia Civil reforça les inspeccions de pirotècnia per a Sant Joan amb més d'un miler de controls a Catalunya. 200 agents especialitzats supervisaran establiments, casetes de venda i magatzems per garantir la seguretat durant una de les campanyes amb més consum de petards de l'any. I el Parlament reclama una xarxa ferroviària pròpia per connectar la Catalunya Sud. El Parlament de Catalunya ha aprovat una moció proposada per impulsar una nova planificació ferroviària al Camp de Tarragona, al Penedès i a les Terres de l'Ebre i superar l'actual model radial centralitzat cap a Barcelona, que no dona resposta a la realitat policial del sud de Catalunya. La diputada Montse Ortiz ha defensat que connectar el país és sinònim de construir país i ha anunciat que quan una part del país queda desconnectada hi perd tot el país. Segons Ortiz, la Catalunya Sud és una regió funcional de prop de 1,3 milions d'habitants i un dels principals motors econòmics, industrials i turístics del país, però pateix un dèficit estructural de mobilitat que frena oportunitats per estudiar, treballar i arrelar projectes de vida. Ortiz ha denunciat que la situació ferroviària del sud del país és resultat d'anys de desinversió, deixadesa i d'una planificació feta a 600 quilòmetres i ha defensat un traspàs real, integral i efectiu de Rodalies i de la infraestructura de DIF, amb tots els recursos perquè segueixen gestionades des de Catalunya. La confiança dels usuaris no es recupera amb anuncis, es recupera amb inversions, manteniment, transparència i un servei fiable, ha conclòs. Però encara tenim més notícies. I és que el proper divendres, 26 de juny, a 6:45 del vespre, tenim una activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Divendres de cine per joves. Recorda, aquest divendres, per més informació, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, al qual les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també recordem, doncs, aquesta tercera edició dels Films Cunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, que tindrà lloc del 27 al 28 de juny. Torna al Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, aquesta tercera edició, un espai per al talent, la creativitat i la passió pel cinema. El dissabte 27 de juny, a la plaça Jaume Vidal, vine a gaudir de les obres audiovisuals finalistes d'aquest festival pensat per potenciar el cinema entre el jovent, un esdeveniment que dona veu i visibilitat als i les joves cineastes del territori. Cinema a la fresca. I també tenim una visita guiada per conèixer la història de Cunit el proper 28 de juny. Punt de trobada a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades. No et quedis sense la teva. I el Club Esportiu Millor Cunit està d'enhorabona. L'European Club Taekwondo Championship 2026 ha arribat a la seva fi i encara que aquesta ocasió les medalles no han pogut anar doncs, a càrrec de la nostra entitat, tornen a casa amb la satisfacció d'haver competit al màxim nivell europeu. 11 combats guanyats, 2 mèrits quarts llocs i una experiència internacional d'enorme valor front a alguns dels clubs i seleccions més fortes d'Europa. Cada combat doncs, ha exigit donar la millor versió, el qual doncs, ha permès seguir creixent com a esportistes i com a equip. I sabem que aquest tipus de campionats són els que marquen la diferència i ajuden a construir el futur. En el Taekwondo Millor Cunit estan convençuts de que tot el treball realitzat a Sarajevo tindrà la seva recompensa. L'experiència adquirida, l'aprenentatge i la confiança que s'emporten es veu reflexada molt aviat en els pròxims campionats. Gràcies doncs a tots els nostres esportistes, tècnics i famílies per l'esforç, el compromís i per representar amb orgull els colors del nostre club, al qual seguiran treballant i seguiran creixent. El millor està, doncs, per arribar. Des d'aquí felicitem el Club Esportiu Millor Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on aquesta setmana el programa Baix Penedès del Dia de Ràdio Cunit ha conversat amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, per fer balanç de l'actualitat i dels principals projectes que marcaran el futur de la comarca. Durant l'entrevista hem abordat qüestions tan rellevants com la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, la nova seu del Consell Comarcal, els avenços del Pla Territorial del Penedès, la situació del contracte de residus, les inversions en sanitat amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell i els nous caps de Calafell i d'Arbós. També hem parlat de mobilitat i de la reivindicació del bus express, dels projectes vinculats a la comunitat de regants, de les estratègies de promoció turística i dels grans reptes que afrontarà el Baix Penedès durant els pròxims anys. Si us vau perdre el programa, podeu recuperar l'entrevista completa a la nostra web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat. És un programa que doncs, s'ofereix des de Ràdio Cunit en connexió amb les quatre emissores restants de la comarca i amb la complexitat del Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant.
2: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
3: El temps avui es presenta de ple estiu, pràcticament com tot el cap de setmana, amb unes temperatures ja de rigorós estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda i al final del dia, però poc destacables, això sí, amb una visibilitat tèrbola i presència de pols en suspensió i amb un cel una mica blanquinós. La temperatura aquesta nit ha baixat unes dècimes, però en canvi pujarà una mica les dècimes que van baixar ahir, i avui ens mourem entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 29 o 30 arran de mar i de 30 a 31 a les parts més interiors del terme municipal, amb una humitat moderada i xafogor notable. Ben feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplènid i també molt calorós, amb cel clar tot el dia i encara que amb una visibilitat tèrbola per la pols en suspensió i el cel bastant blanquinós. La temperatura pujarà aquesta nit i la mínima estarà entre 23 i 24 de mínima, mentre que la màxima demà estarà per sobre dels 30 o dels 31 a la part interior del municipi, amb una humitat moderada o una mica alta de nit i ambient xafogós, ben feble en terrals de nit i marinades de mitjorn de dia i fent que la mar estigui enterrissada i marejol, i la revella enguany serà calorosa i molt plàcida, amb cel clar, amb una temperatura alta que al voltant de les 10-11 de la nit pot estar encara al voltant dels 27 o 28 graus, amb un ambient xafogós i amb vents encalmats o en forma de brises en terrals entrar a la nit. Per tant, revella plàcida, tranquil·la i calorosa.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaràs...

0: the world.
1: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Pas la cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80.
3: Eiti, amb Núria Ruiz.
2: A Ràdio Cunit.
3: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
4: Jor Lenny.
5: Candy
6: G. I Luchoy. Somos los
7: Black and White.
6: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
7: Black and White.
6: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva volta colorito amb pastifat de brumen, t'agradarà Hip Parade. Hip Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
3: Hip Parade. El podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia a Ràdio Cuny.
4: La cuina d'en John, un programa de cuina, un programa que el farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit, en repetició el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
5: Soy mujer migrada.
6: Je suis les femmes migrées.
7: Ich bin migrierte Frauen.
8: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
9: Sono donne migrati.
10: I migrated women.
11: Estou mulheres migrantes.
5: Soc dona migrada.
12: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
5: A Ràdio Cunit.
12: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji.
13: Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
14: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
13: La CDteca, con Karen Iles.
15: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.
5: Ràdio Cunit.
16: Al 107.0. Ràdio Cunit.
5: 107.0.
16: radiocunit.org.
17: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
13: ei. Eiti, amb Núria Ruiz.
17: A Ràdio Cunit.
13: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
18: George Lenny,
19: Candy G
20: y Lucho en Somos los
21: Black and White.
20: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
21: Black and White.
20: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
22: Cocodril Club.
23: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o el xat viejo amigo,
3: i anaves a la disco amb la teva voltaco de litó amb pastifat de brumel,
2: t'agradarà Hit Paper.

0: Ràdio Cunit.
1: Al 107.0.
2: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
3: Amb Albert Malla.

0: Afanya't, perquè, com diu el bon amic Joan Manuel, que en passa de pressa el temps. Tant que, sense adonar-nos compte, pràcticament va arribar al final del 1984. I en aquell temps ja l'equip dels musicals era tan potent que ens van encarregar la realització de l'especial de Nochevieja amb tota la llibertat per fer conya. Aquesta, per exemple, era la falca de promoció que es va passar uns dies abans per antena, on vam començar a agafar el conserge, els tècnics, la secretària i el director per fer una miqueta de gresca.
1: Bueno, a ver si podem gravar la cunya.
2: Senyores, per favor, parin l'aspirador, facin el favor. Parin l'aspirador, que estem gravant.
3: Ara estem treballant.
2: Facin el favor. Va, senyor, a ver, senyor Botías, música, per favor.
4: En la noche del 31...
2: Quan parli el senyor Botillas, teniu que baixar la música, que si no, no s'entén bé. I la música, exacte, llavors passa a fondo. Ara passa a primer plano la música, va. Va, senyor Botillas.
4: En la noche del 31, escuche la gran campanada. Un programa lleno de todo lo necesario para dar la gran campanada.

0: Entramos en el 85. Y en la noche de la ilusión, a la nit de Reis, ens envien a la Pobla de Segur on hi havia una història estranya. Una emissora legalment il·legal, controlada directament per l'alcalde del partit Aliança Popular d'aquell poble, però que no sé per quines històries estranyes s'havia associat a la cadena catalana i connectava per alguns programes com el nostre. I com que volien celebrar el seu primer aniversari, la nit del 6 de gener, del 5 al 6 de gener del 85, havíem d'anar allà a presentar una moguda d'aquestes nostres. Pocs dies abans va caure una nevada increïble. Carreteres tallades. L'única manera d'arribar fins allà era anar amb cotxe fins a Lleida, deixar el trasto aparcat i agafar el polèmic tren que moltes vegades s'havia qüestionat si desapareixia perquè era una línia deficitària, Lleida a la Pobla de Segur. Au, vinga, tots allà al tren d'excursió amb els artistes, els aparells de retransmissió. Increïble. Després allà ens vam trobar en tot tipus d'inconvenients tècnics i vam començar com 2 hores o 3 hores més tard de lo previst. Seria molt llarg explicar tot el que ens va passar en aquella nit de la Pobla de Segur, però us puc assegurar que molt temps després encara ho recordàvem sempre que sortia algun element, quan parlàvem de fred o quan venia a veure'ns algun dels artistes o dels companys que ens havia acompanyat, doncs ho comentàvem, com en aquesta ocasió que teníem a l'estudi a Santi Vendrell.
1: Quin és el lloc on has anat més lluny a actuar, a cantar professionalment, eh? On, al lloc més lluny?
2: Més lluny?
1: D'aquí, diguem, de Barcelona, ciutat, o de Sant Boi. La Pobla, potser, o?
2: Pues quasi, perquè allò m'ha cagat la mar. Perdó de la gent. Ostres, vam tindre que agafar trens, autobusos, metros... Jo què sé les que em veu fer fent aquell
1: el
2: viatge.
1: El metro, no.
2: Semblava el viatge de que no tornàvem d'allà,
1: Va ser molt divertit, vam tardar en tornar 2 dies.
2: Sí, va ser molt fort. Arribem allà, tot ple de neu, semblava les muntanyes de la Haiti, allò.
1: Munyint vaques.
2: Sí. A més, en una discoteca, amb totes les facultats i desfacultats, un alcalde també en plenes facultats i desfacultats. En fi, vull dir, tota una sèrie d'anècdotes que van ser molt gracioses. Jo suposo que ens estaran escoltant, oi, els de la Pobla?
1: Això és l'alcalde.
2: Sí, és l'alcalde, que no s'ho prengui malament, I res més. És que, no, escolta, Maia, si et fots a riure no pot ser això.
1: Ja he dit prou, avui.
2: No dic res més.
3: Ai, Santi.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Molt bon dia i benvinguts en aquesta nova edició del Baix Penedès al dia, un programa que realitzem conjuntament amb complicitat amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, les cinc emissores de la nostra comarca del Baix Penedès. Des d'aquí doncs saludem a tots els nostres companys, tant de Calafell Ràdio com també de Ràdio L'Arbós, de Domenys Ràdio, Ràdio Bellvei, també doncs Ràdio Televisió El Vendrell i, com no, des d'aquí, des de Ràdio Cunit, al qual doncs comencem aquesta nova edició d'aquest programa Baix Penedès al dia, al qual avui tindrem el plaer de compartir una estona de ràdio amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer, el qual en aquests moments ja està entrant aquí en els nostres estudis de Ràdio Cunit, doncs per oferir-vos aquesta edició d'aquest espai, al qual doncs, com no, oferim quinzenalment a través dels micròfons de les cinc emissores de la nostra comarca. I doncs, com no, ara sí, doncs entrem en matèria, donem la benvinguda a l'alcalde de Calafell i també doncs president del Consell Comarcal.

0: serveis i també doncs, el pla territorial que també s'ha engegat a través de la Generalitat, doncs, que també ens permetrà planificar i preveure doncs, el creixement que tindrà la comarca.
1: Molt bé. Un dels projectes més reivindicats és la nova comissaria dels Mossos. En quin punt es troba actualment?
0: Bé, doncs fa poc es va anunciar, no?, per part de la consellera, la Núria Parlon, consellera d'Interior de la Generalitat, doncs que puguem tenir aquí al Baix Penedès, o més concretament a Can Trecalafell i Cunit, una nova comissaria de Mossos d'Esquadra. Això és una notícia importantíssima, perquè en principi doncs, només hi ha la del Vendrell i ara doncs, ja passaríem a tenir dues, i per tant es duplicaria el nombre de comissaries. És una reivindicació que portem ja uns quants anys fent i uns quants anys demanant entre Calafell i Cunit, i això doncs, permetrà doncs, que quan aquesta comissaria estigui construïda puguem tenir Mossos d'Esquadra en els municipis de la costa, de Calafell i Cunit, i la del Vendrell doncs, serveixi més també per atendre municipis de l'interior que no tenen policia local, que no tenen tanta mitjans de seguretat, i això doncs, farà que tinguem més seguretat en global a la comarca.
1: Molt bé. I què suposarà aquesta infraestructura per la seguretat de la nostra comarca?
0: Jo crec que millorarà moltíssim i bé, doncs, també donarà molt més servei, sobretot a les poblacions doncs, de costaneres, ja dic, que pateixen un increment important de població a l'estiu. I bé, crec que doncs, una mica és un objectiu no?, que teníem entre Calafell i Cunit, doncs, de poder tenir aquesta nova comissaria, poder-la ubicar en un lloc cèntric. Estem intentant ara ja buscar l'emplaçament, a veure quants metres fan falta i parlant amb la Generalitat a veure doncs, quina dimensió ha de tenir. I a partir d'allí doncs, el que es farà és l'adquisició del terreny on poder-la fer i després doncs, ja la construcció. No? I jo crec que això doncs, donarà molt de servei, ja dic que Calafell i Cunit, que ara doncs, tenir la comissaria al Vendrell es cau una mica més lluny, i a més ja dic que normalment els Mossos han d'atendre també municipis de l'interior de la comarca que fan doncs, que l'atenció a la costa doncs, a vegades no sigui suficient. No? I per això doncs, jo crec que aquesta comissaria serà més important, perquè doncs, donarà un servei més important on hi ha més població, que és a Calafell i Cunit, conjuntament doncs, fins i tot superem amb nombre d'habitants a el que és el Vendrell, i creiem doncs, que això doncs, donarà servei a molta més gent.
1: Hi ha un calendari aproximat perquè sigui una realitat, això?
0: Bueno, el calendari jo crec que el va marcar una mica la consellera, que va dir que abans de final de legislatura, que queden 2 anys, el voldria tenir feta. És un calendari molt optimista, evidentment, però sí que nosaltres estem treballant doncs, des de l'Ajuntament de Calafell per poder fer, doncs, tenir aquest terreny i immediatament doncs, ja posar-hi la construcció doncs, el més ràpid possible, que evidentment doncs, ara amb el pressupost de la Generalitat doncs, demanarem els diners que ja els comencin a posar per fer aquesta comissaria que sigui una realitat el més aviat possible. Però ja dic, la consellera va marcar un calendari de 2 anys que jo crec que és molt optimista, però sí que bueno, doncs intentarem complir-lo.
1: Molt bé. Canviant de tema, passem ara a tractar doncs, sobre la nova seu del Consell Comarcal. Aquest organisme continua treballant en el projecte d'una nova seu. Per què és necessària?
0: Doncs perquè bàsicament ara tenim 7 o 8 edificis diferents on els treballadors estan escampats, repartits, i això fa molt difícil que puguin treballar conjuntament, i a més doncs maregem a la gent, no? Perquè els diem, ara vostè ha d'anar a aquell edifici d'allà, vostè ha d'anar a l'altre, no? Vostè que se vol això, d'anar aquí al davant, no? I llavors pues, és una manera doncs, de poder donar millor servei a tothom, a la gent, concentrant-los en un sol edifici. D'aquesta manera s'optimitzen recursos, també doncs, alhora doncs, es treballa més, de manera més coordinada i es dona un millor servei. No? I per tant, jo crec que que hi hagi una referència de que el Consell Comarcal estigui en un sol edifici facilita molt més les coses a tothom i que la gent doncs, que necessita d'aquests serveis, majoritàriament de municipis de l'interior, que són municipis més petits, doncs tinguin una referència clara i no ara com ara, que tenim 6 o 7 edificis i a més estem pagant lloguers, estem pagant doncs, moltes despeses que tenint una seu pròpia doncs, no pagaríem.
1: Molt bé. En quin punt es troba doncs, el projecte i quins serien els terminis que es plantegen?
0: Doncs mira, fa poc ens ha entrat ja el projecte definitiu, el projecte executiu. Té un cost de 7,7 milions d'euros, té un cost important i en principi doncs, són 5 milions i pico més IVA, i ara doncs, el que farem és demanar diners també a la Generalitat, demanarem diners a la Diputació per poder finançar aquesta obra, però ja en principi l'estan informant ja els tècnics del Consell, estan ja preparant doncs, l'expedient per demanar llicència

0: d'obres ja en l'Ajuntament del Vendrell, amb un terreny doncs, que ens ha cedit el propi Ajuntament del Vendrell ja fa uns mesos, i que doncs, ara doncs, ja amb això doncs, podrem demanar la llicència i podrem doncs, començar a preparar la licitació de l'obra. Està previst en principi fer un préstec de 7,7 milions que s'amortitzarà segurament abans de 2 anys, perquè entre que els diners que tenim de romanents més els diners que podem aconseguir de la Diputació i de la Generalitat, doncs aquest préstec segurament el tindrem amortitzat abans de 2 anys d'iniciar la construcció, i per tant està previst doncs, un finançament que no carregarà ni llestarà el Consell Comarcal amb crèdits ni amb altres coses doncs, que despeses que puguem doncs, tenir. No? Per tant, jo crec que està plantejada una operació molt, molt senzilla, però que s'ha de complir aquests terminis, i ja dic que doncs, estem treballant perquè això sigui possible.
1: Uh-huh. I quins serveis permetrà doncs, millorar la ciutadania?
0: Bé, doncs això, no? Bàsicament una millor atenció. Ara tenim doncs, diferents edificis on es fa atenció al públic. Aquesta manera estarà tot centralitzat, s'optimitzaran les sales de reunions, les sales d'atenció al públic, els espais, tindrem una centraleta única també, amb un lloc doncs, d'atenció inicial doncs, únic, amb una sala d'espera, i després doncs, també ja dic, el que permetrà sobretot és que els departaments del Consell Comarcal, serveis socials, ensenyament, tots els que tenim a habitatge, tots treballin d'una manera més coordinada i més eficient, i alhora doncs, hem previst un gran espai de treball on es pugui adaptar el creixement que pugui tenir el Consell, el nombre de persones doncs, que tinguem en plans d'ocupació que puguem tenir en un moment donat, i hem fet unes oficines, doncs, un projecte molt modern, doncs, ja pràcticament per actualitzar i modernitzar aquest Consell Comarcal.
1: Fa pocs dies els alcaldes van poder conèixer els avenços del Pla Territorial del Penedès. Quin seria l'impacte doncs, per a la nostra comarca?
0: Bueno, l'impacte és total, perquè l'impacte, el que defineix el pla és doncs, quines infraestructures hi han d'anar i quins municipis han de créixer, quins municipis han de tenir noves activitats econòmiques, quins municipis, doncs, quins espais s'han de preservar, vull dir, l'impacte és, jo crec que és molt important, no? Sí que és veritat que després s'han d'adaptar els planejaments dels diferents municipis, i això doncs, ja és una feina d'una altra escala, no? Però sí que, en principi, el Pla Territorial el que ens dona és, ja dic, instruments per poder planificar el territori, per poder generar, doncs, això, expectatives de que es puguin ubicar en la comarca llocs de treball i que puguem compensar d'alguna manera el creixement que estem tenint, amb que la gent doncs, que ens ve a viure aquí doncs, no s'hagin de desplaçar per anar a treballar, sinó que puguin trobar també feina aquí en la comarca, i això doncs, evidentment suposa doncs, haver de fer aquesta planificació, que és aquest pla territorial, que fa uns quants anys doncs, que reivindiquem i que demanem, i que ara doncs, sembla que ja es torna a activar i es torna a posar en marxa.
1: Uh-huh. I quines són les principals preocupacions o reivindicacions que la comarca ha traslladat al govern?
0: Bueno, hem traslladat, jo crec que cada ajuntament ha fet les seves aportacions i cada doncs, persona o col·lectiu ha fet les seves al·legacions. Ara, en principi, el que han de fer és posar-les en un plànol, de nou, tornar-les a dibuixar, tornar a dibuixar les propostes. Sabem que hi ha hagut algunes coses doncs, que s'han acceptat, la majoria d'elles, i que s'han millorat doncs, les propostes que hi havia en el principi, però estem tots esperant doncs, que ens facin un retorn abans de fer l'aprovació inicial per poder doncs, encara doncs, fer algun tipus d'aportacions i un tipus d'ajustos que calguin perquè aquest planejament surti inicialment aprovat doncs, a finals d'aquest any i puguem doncs, tenir un planejament que després ja ens permeti doncs, això, no? Absorbir aquest creixement que es preveu a la comarca, però també alhora generar llocs de treball i generar serveis i generar doncs, ocupació necessària per poder doncs, fer que la gent no s'hagi de desplaçar per anar a treballar, sinó que ho pugui tenir aquí dintre mateix doncs, a la comarca del Baix Penedès.
1: Uh-huh. És una oportunitat per ordenar el creixement futur del territori, no?
0: Sí, clar, per exemple, hi ha projectes importants com l'Idiada 2, no? Que també és un altre dels projectes doncs, que també s'està treballant amb la Generalitat, i això doncs, farà que la comarca tinguem zones amb nous llocs de treball. El tema d'ampliar l'hospital també és un tema important, que també doncs, generarà llocs de treball nous, i també doncs, estem, ja dic, treballant amb altres coses en el territori també per poder fer doncs, que això, no? Que la gent que ens ve a viure aquí i que decideix doncs, ja fer aquest pas, que a vegades és de segona residència primera, la major part dels casos, però en altres no, en altres venen perquè doncs, pel preu de l'habitatge, doncs segurament troben habitatge més econòmic en aquesta zona que no a dintre de lo que és la pròpia ciutat de Barcelona o de Tarragona, i per tant doncs això és el que hem d'intentar doncs resoldre, no? Aquest equilibri entre persones que ens venen a viure i llocs de treball que hem de generar per poder doncs donar-los sortida i que no hagin de dependre tant de rodalies o dependre tant d'altres mitjans de transport que per anar a treballar al lloc on tenen la feina. No?
1: Uh-huh. Canviant de tema, si li sembla, passem a l'apartat de residus. El nou contracte de residus ha estat un dels grans reptes dels darrers anys. Quin balanç en faria?
0: Bé, jo crec que encara és aviat per fer balanç. Pràcticament s'ha posat en funcionament aquest mes de gener. Són molts municipis, són 9 municipis que s'està fent un desplegament doncs, ja d'aquest nou contracte. Alguns ho han iniciat el mes d'octubre, novembre i desembre, abans d'acabar l'any, però altres doncs, ho han començat a fer a partir d'aquest gener i encara s'està fent, no?, tot aquest desplegament de diferents serveis. Hi ha municipis que han optat per la recollida porta a porta, en altres municipis que han optat pels contenidors intel·ligents, amb un objectiu molt clar, que és reciclar i aconseguir que situar-nos a la comarca en el 60% de recollida selectiva, i aquest és l'objectiu que tenim traçat i que tenim marcat. Sí que és veritat doncs, que cada municipi doncs, tenim diferents, bueno, diferents problemàtiques. Doncs, veiem que el porta a porta a vegades doncs, costa de fer entendre la població, el tema de contenidors intel·ligents també, sobretot perquè tenim en molts llocs població flotant que només ens venen el cap de setmana o que ens venen només a l'estiu, i això doncs, implica que aquesta gent doncs, no tingui la targeta segurament o no hagin tingut la formació o la sensibilització que hem fet amb les altres persones que hi viuen. I bé, doncs s'està treballant amb això, s'està treballant perquè no hi hagin aquests problemes, perquè doncs, hi hagi doncs, més reciclatge i que puguem doncs, facilitar a tothom que pugui escollir, no?, amb quin contenidor deixar la brossa i d'aquesta manera fer un millor servei.
1: Molt bé, alguns municipis han hagut d'adaptar-se als sistemes de recollida. Doncs ens estava explicant una miqueta l'evolució de la situació, com ho podria valorar ara actualment?
0: Bé, això, doncs...
1: Ha millorat o no?
0: Bueno, en principi sí. Les primeres dades que tenim, la majoria de municipis on hem començat, en aquelles zones que hem fet ja doncs, el nou servei, s'estan complint els objectius. S'està complint, la majoria sí que estan superant el 60% de selectiva, ja dic, i fins i tot en els que estan fent porta a porta, doncs el percentatge superior, no? Puja més del 85-90%, i per tant doncs, estem tenint unes bones dades. També el que passa que s'ha de millorar, doncs, perquè molta gent... doncs que estaven en aquesta zona llançant la brossa, doncs segurament s'han anat a altres zones a fer-ho, no? I això doncs també és una de les coses que s'ha de millorar, però en principi ja dic que els objectius s'estan aconseguint, almenys amb les primeres dades que tenim, però hem de continuar, no hem de baixar la guàrdia perquè hi ha molts problemes, moltes casuístiques, hi ha molta gent encara incívica que deixa les brosses fora del contenidor, i això doncs és un problema que hem de resoldre i hem d'intentar doncs fer que la gent doncs llenci la brossa al contenidor que toca.
1: Aquest estiu es posarà en marxa una campanya per conscienciar turistes i residents. Quins objectius es persegueixen?
0: Sí, bàsicament és això que dic, no? que tenim una població flotant important, que tenim molta gent doncs, que ens ve de fora, que segurament no saben a hores d'ara encara quin sistema s'ha canviat i quin sistema s'ha implantat en el seu barri o en el barri on estiuegen. I això doncs, implica que hem de fer un esforç important quan vingui aquesta població d'explicació, d'estar al carrer, una mica doncs, de formar, no?, de quina manera s'han de reciclar en cada un dels barris. I ja dic, hi ha gent doncs, que li haurem d'explicar com funciona el porta a porta, hi ha gent doncs, que li haurem d'explicar el tema de les targetes intel·ligents, aprofitar també per repartir-les si no les tenen, i d'aquesta manera doncs, fer que també formin part d'aquesta solució, no?, de donar a la comarca un 60% de recollida selectiva, que és l'objectiu.
1: Uh-huh. Passem a sanitat. La Generalitat ha confirmat noves inversions a l'Hospital del Vendrell. Què representen aquests 9 milions d'euros anunciats?
0: Bé, doncs és una part del finançament, no?, que teníem previst. En principi doncs, és una bona notícia perquè doncs, això doncs, ajudarà doncs, a tirar endavant aquest hospital, que ja ho està fent, la Fundació, bueno, la xarxa Tecla, en aquest cas, a través del seu propi finançament, però que després hi ha aquest retorn de la Generalitat per poder fer front a aquesta obra, que és una obra més important encara, és una obra de prop de 50 milions d'euros i que a més doncs, necessita un equipament posteriori de 9 milions d'euros més, no? Per tant, és una obra molt important, és una ampliació d'aquest hospital que ja en el seu moment, quan es va obrir, ja es va dir que seria petit i que era petit, i ara doncs, el que estem fent és que estigui d'acord amb la població que tenim ara, no? Sí que és veritat que encara trigarem 2 o 3 anys a obrir-lo, que estigui ja en funcionament, que estigui doncs, ja complert amb tot l'equipament i tots els serveis que ha de donar, però en principi és una millora molt important per a la comarca i que a més és un dels motius per la qual doncs, encara molta gent no ha fet el pas d'empadronar-se, no? De que tinguem uns serveis sanitaris bons i que tinguem doncs, també doncs, això, no? Un metge més proper, uns serveis, uns especialistes més propers, i creiem doncs, que ha sigut un encert, no? Poder fer aquesta ampliació i donar millor servei a la població en general, perquè doncs, molta gent que ja dic que està vivint aquí i que tenen els especialistes doncs, a Barcelona o en algun altre hospital i no fan el pas d'empadronar-se, doncs, puguin tenir la sanitat més a prop en l'Hospital del Vendrell i puguem doncs, donar-los un millor servei més a prop de casa seva. No?
1: Molt bé. S'ha tirat temps a sobre. Passarem doncs, a preguntar 3 temes més i ja acabarem. Parlem, per exemple, del bus express. El bus express directe entre les Penedès i Barcelona és una reivindicació històrica. Hi ha algunes novetats?
0: Bé, doncs això, no? Precisament la novetat és que s'ha implantat el bus express, perquè fa 2 anys no ho teníem, no? I això doncs és una novetat i estem molt satisfets, sobretot als municipis doncs, que dona servei, perquè és una reivindicació que teníem, no de substitució ni de ser una alternativa a Rodalies, sinó que era un servei complementari, sempre és un servei doncs, que fa uns altres trajectes, que recullen uns altres horaris, uns altres població, tipus de població, i té unes destinacions diferents que la pròpia Rodalies, però sí que ara, doncs, aprofitant també doncs, que la gent que s'està doncs, amb aquest aspecte de Rodalies doncs, no s'està fent el servei de manera òptima, diguem-ho així, doncs s'ha evolucionat molt més amb el tema del transport per carretera, amb el tema del bus express, i molta gent doncs, el fa servir com a alternativa. Ja dic, no és el plantejament inicial, no era aquest, però sí que veiem doncs, que hi ha un percentatge molt alt d'utilització i en principi, doncs, per exemple, les expedicions que hi havia des de Calafell i Cunit, que eren 4 al dia, doncs ara s'han incrementat moltíssim, no? N'hi ha, si no recordo malament, són 11, no? Per tant, doncs, s'han fet moltes més expedicions i tenim molt més servei i creiem doncs, que hem aconseguit un objectiu que havíem demanat i, a més, doncs, el govern de la Generalitat està per la labor i ho ha fet de manera bastant ràpida i ho ha implantat de manera bastant àgil i, bueno, creiem que hem d'estar satisfets, tot i que sempre pendents i vigilant de que aquest servei, doncs, si el fa servir molta més gent, doncs, continuar demanant més freqüències i més autobusos, no?
1: Molt bé. I ara que estem a les portes de l'estiu, el Baix Penedès està treballant per consolidar-se com una destinació turística durant tot l'any. Quines línies estratègiques s'estan impulsant?
0: Doncs estem treballant bàsicament 2 línies diferents. Jo diria que unes a nivell individual de municipis costaners, que cada un d'ells doncs, també està treballant amb la seva programació, amb les seves inversions en el territori. Per exemple, aquí a Cunit doncs, teniu prevista la futura piscina d'onades, no? Que serà un càmping i que també és un equipament doncs, important a nivell turístic. A Calafell doncs, s'està treballant també per fer un hotel de 5 estrelles amb un palau de congressos i per tant també serà una inversió important a nivell turístic doncs, pel territori, que ens aportarà turisme que ara no tenim i que ens aportarà doncs, gent que ara no ens ve. I això doncs, és una cosa positiva perquè al final doncs, ens referma com a destinació turística i això farà doncs, que sigui més important aquest actiu. I per què és important aquest actiu en el territori? Doncs perquè precisament a la costa no vivim dels polígons industrials, no vivim de les àrees logístiques, no tenim indústria, no? Per tant, hem d'apostar pels serveis, hem d'apostar pel turisme, hem d'apostar per tipus doncs, de lo que és treball, ocupació, doncs, en aquesta línia i aquestes inversions doncs, per nosaltres són importants per generar llocs de treball, no? I per generar doncs, això que dèiem, no? L'equilibri entre les persones que ens venen a viure i els llocs de treball que puguem generar. I a l'interior també s'està treballant en un projecte conjunt, els diferents municipis, amb la Diputació, de promocionar el turisme de l'interior. A l'interior tenim també molt de potencial, tenim un parc aquàtic com és el del Vinyana, l'Aqualeón, tenim també elements importants arquitectònics i que de museïtzació també doncs, que podem oferir, com és el cas cas de la Giralda de l'Arbós, i també tenim molt de patrimoni natural, com per exemple el Montmell, no? Tota l'àrea recreativa forestal del Montmell, doncs, que és una zona doncs molt gran i molt atractiva per poder passejar i poder, doncs, fer turisme sostenible, turisme caminant, turisme en bicicleta, i creiem, doncs, que també és un dels elements a potenciar.
1: Molt bé, i per acabar, si hagués de definir amb una sola paraula o una sola idea el moment que viu avui al Baix Penedès, quina seria?
0: En podríem posar moltes de paraules, no? Però que està clar que estem patint un creixement molt important, aquest és una realitat, no? I el que estem fent és aprofitant una mica les oportunitats que hi ha, els projectes que hi ha al territori, per intentar, doncs, ja dic això, compensar una mica el que és el creixement que estem tenint, en generar llocs de treball, en generar riquesa, en generar economia, perquè som la comarca, doncs, amb més índex d'atur de Catalunya, i per tant, doncs, ho hem de deixar de ser, i a més, doncs, això, pues, facilitar que la gent, doncs, pugui treballar en el territori i no ens convertim en unes ciutats dormitoris que hagin d'anar a treballar fora i dormir aquí, no? I això és el que estem intentant fer, intentar equilibrar, ja dic, el que és el treball, com, pues, generant nous atractius turístics, nous equipaments, nous serveis, noves zones logístiques, noves zones de, com per exemple l'Idea de Dos, no? Que tinguem també, doncs, temes, doncs, de I+D, i creiem, doncs, que d'aquesta manera també és una manera, doncs, d'això, no? D'equilibrar el territori i d'intentar fer que aquest creixement, doncs, no sigui tan perjudicial, sinó que sigui un creixement, aprofitar aquesta oportunitat per poder també créixer a la comarca amb el que és la part econòmica.
1: Molt bé, doncs, fins aquí la nostra entrevista. Senyor Ramon Ferrer, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, moltíssimes gràcies per la gran tasca que realitza des del mateix Consell i també per atendre els micròfons del Baix Penedès al dia, d'acord?
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies i bon estiu. Adéu-siau, bon dia.
2: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: I tot seguit passem, doncs, a repassar les notícies que ens arriben a través del Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual, per cert, obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball de treballadores de treballadors socials grup A2. El termini de presentació serà el 19 de juny d'aquest any. A més, el Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arxivers arxiveres grup A1 amb termini de presentació el 10 de juliol. El Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició també de torn lliure per proveir amb caràcter funcionari interí un lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar informàtica grup C1, on el termini de presentació serà el 10 de juliol. Més notícies. També tenim ajuts d'habitatge. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins als 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedès.cat. I per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de Baix Penedès al 977 67 58 17, 977 66 58 17, o bé al correu electrònic borsahabitatge@baixpenedès.cat. I també recordem que el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per a presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds serà fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici de curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal a baixpenedès.cat. De forma presencial, a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, a la plaça del centre número 5, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. I també tenim la convocatòria per sol·licitar, doncs, ajuts individuals de menjador pel curs vinent. La convocatòria pel curs 2026-2027 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació, a l'IDCAT, IDCAT mòbil o clave. També es podran presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia al botó taronja d'aquesta pàgina cita prèvia, doncs, el qual podreu trobar a la mateixa pàgina del Consell Comarcal. l'opció de cita prèvia estarà disponible a partir, doncs, del passat dia 13 d'abril, el qual està a vigència. El dia de cita ha de portar imprès la sol·licitud totalment emplenada i signat juntament amb la documentació obligatòria. El termini de presentació es va obrir el passat dia 20 d'abril i roman obert durant tot el curs. No obstant això, només es podrà garantir la relació de la beca a l'inici de curs aquelles sol·licituds presentades abans del 31 de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després s'aniran resolent a mesura que es puguin també tramitar. I, a més, també tenim nova edició del programa Consolida't adreçat a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes on l'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial, oferint assessorament especialitzat en hàbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions amb temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal de Baix Penedès a través del correu ocupació@baixpenedes.cat o bé del telèfon 977 157 167 977 157 167. També tenim el nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplacen als ajuntaments. I és que aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I també tenim ludoteques Conciliem Baix Penedès. Continuen, doncs, les ludoteques comarcals als diferents municipis de la nostra comarca. Un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Consulta els horaris i ubicacions on es realitza la ludoteca al teu municipi trucant a l'Ajuntament o a la web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès a www.baixpenedès.cat, www.baixpenedès.cat i a les seves xarxes socials. I fins aquí el Baix Penedès al dia, el qual des d'aquí doncs realitzem en conjunt les 5 emissores de la nostra comarca i amb la complicitat del Consell Comarcal del Baix Penedès. Us ha parlat des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Sens, el qual us agraeix doncs la vostra sintonia i us encomana a la propera edició d'aquest espai en la temporada vinent. Bon estiu a tots i fins aquí doncs el nostre espai Baix Penedès al dia, amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Han escoltat Baix Penedès al dia, un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.

0: notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, però, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis, a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa el Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
1: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
0: També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves, volíem dir, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També una avaria a la 27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat, i una altra avaria, en aquest cas a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró, i l'R14 ja recupera la circulació, però amb retards després de l'incendi que hi va haver ahir a la via a prop a Montblanc. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C-63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i el motorista va sortir projectat.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, dimarts, dia 23 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament de Cunit fa una crida a la ciutadania perquè opti per l'ús de pirotècnia silenciosa o de baixa intensitat sonora durant les celebracions. Aquesta alternativa contribueix, doncs, a millorar la convivència i reduir, doncs, les molèsties que el soroll provoca a infants, persones grans, persones amb hipersensibilitat auditiva, trastorns de l'espectre autista i animals de companyia. Gaudim de la festa amb responsabilitat i respectant sempre a tothom. D'altra banda, també volem avisar que durant aquesta revetlla de Sant Joan, per garantir la seguretat de tothom durant la revetlla, recordeu les següents prohibicions. Fogueres i pirotècnia prohibits. A tot cost a Cunit, als jardins i rosers, a menys de 500 metres de terrenys forestals, a la resta del municipi i a tot el terme municipal, inclòs a la platja. Pirotècnia i fogueres, a la platja també prohibida. També es permetrà l'ús de pirotècnia al passeig marítim i a l'esplanada de l'estació Cantó Mar. Només la nit del 23 de juny, entre les 10 de la nit i la 1 de la matinada. Més notícies. L'Ajuntament de Cunit ja té en marxa fins al 15 de setembre el dispositiu de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi, amb l'objectiu de garantir la seguretat dels banyistes durant la temporada d'estiu. El servei estarà operatiu i diàriament en horari de 11 del matí a 7 de la tarda i comptarà amb l'habitual desplegament de recursos humans i materials per oferir una resposta àgil i eficient davant qualsevol incidència. Pel que fa als mitjans materials, el dispositiu disposarà de 7 torres de vigilància distribuïdes al llarg del litoral, 2 mòduls de socorrisme, una moto aquàtica i una taula de rescat per a les intervencions a l'aigua. L'equip humà estarà integrat per un total de 11 socorristes, un patró d'embarcació i una persona coordinada que vetllaran diàriament per la seguretat dels usuaris de les platges. El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo, ha destacat que el dispositiu d'estiu és una peça clau per garantir la seguretat a les nostres platges durant els mesos de major afluència de banyistes i visitants. El responsable municipal ha remarcat que disposem d'un equip humà qualificat i dels recursos necessaris per oferir una resposta ràpida i eficaç davant de qualsevol incidència, però és imprescindible comptar també amb la col·laboració i la responsabilitat de la ciutadania. En aquest sentit, ha recordat que respectar les indicacions dels socorristes i el significat de les banderes és fonamental per prevenir doncs, situacions de risc i gaudir del litoral amb totes les garanties de seguretat. Des de l'Ajuntament es recomana extremar la precaució durant els episodis de fort onatge o corrents marítims, evitant l'exposició prolongada al sol durant les hores de màxima intensitat i mantenint una especial vigilància sobre els infants i les persones vulnerables. I les platges de Cunit tornaran a lluir aquest estiu a la bandera blava, un reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, otorgat doncs, per la Fundació per a l'Educació Ambiental, reconeix aquells espais que compleixin exigències, criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació de la bandera blava posa en valor la tasca continuada que es du a terme al municipi per preservar el litoral i garantir unes platges en òptimes condicions per la ciutadania i els visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, el senyor José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra del compromís de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any per mantenir el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius que de qualitat també reconeguts a l'escala internacional i avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I l'Ajuntament de Cunit també presenta una nova edició del programa d'activitats d'estiu a la platja, una proposta gratuïta pensada per fomentar l'esport, els hàbits saludables i la dinamització del litoral durant els mesos de juliol i agost. De l'1 de juliol al 27 d'agost, les platges del municipi acolliran sessions dirigides de ball, ioga i cross-training en diferents espais de Cunit, obertes a tota la ciutadania i sense necessitat d'inscripció prèvia. El programa Ball a la platja es desenvoluparà de dilluns a dijous a les 7 del vespre. Dilluns a la platja de Cantoni, dimarts a la platja Valparaíso, dimecres a la platja Cunit Centre i dijous a la platja Cunit d'Or. Paral·lelament, les sessions de ioga a la platja tindran lloc a les 8 de vespre, també de dilluns a dijous. El dilluns a la platja Diagonal, dimarts a la platja Cunit d'Or, el dimecres a la platja Les Planes i dijous a la platja Cunit Centre. Aquest estiu torna el monitoratge de cross-training, una activitat dirigida que realitzarà els dimarts i dijous a les 8 de vespre a la plaça de Turisme. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció d'un estil de vida saludable, la pràctica esportiva a l'aire lliure i la dinamització dels espais de platja com a punts de trobada i convivència durant la temporada d'estiu. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom. D'altra banda, també el parc fotovoltaic instal·lat a la coberta genera tota l'energia necessària per al funcionament del dipòsit regulador de Cunit. El CAT inaugura el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. El 47è dipòsit regulador del CAT pot emmagatzemar fins a 25.000 metres cúbics d'aigua potable i reforçar les garanties de subministrament als consorciats de l'àmbit tarragonès Baix Penedès. El projecte ha suposat una inversió de 5,6 milions d'euros, cofinançada al 50% entre l'ACA i el CAT. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, al Baix Penedès, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. L'equipament compta amb un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars, amb capacitat de generar un màxim de 200 kilobytes de potència, suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació d'electrocloració operin de manera completament autònoma. La fotovoltaica s'ubica a la coberta de la nova construcció, un indret estratègic que permet generar energia neta aprofitant una superfície industrial ja existent, sense necessitat d'ocupar altres espais naturals, i ha tingut un cost de 253.000 euros, doncs d'aquests 120.000 provenen del programa d'ajuts renovables innovadores finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El de Cunit és el 47è dipòsit regulador que el CAT integra en la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta, però en el primer que és capaç de funcionar sense aportació energètica externa. És per això que el president del Consorci, Marc Brunet, ha avançat que aquest és un model a seguir per al CAT. La descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució d'aigua implica aprofitar grans espais disponibles, com les cobertes dels nostres dipòsits, per desplegar-hi sistemes de producció energètica provinent de fonts renovables. Brunet ha recordat que actualment prop d'un 10% de l'energia consumida per l'ENS és autoproduïda i que s'està treballant per ampliar fins al 15% la cobertura solar global del sistema del CAT. El nou dipòsit regulador compta amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a la 10 piscines olímpiques. La construcció ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats i ha suposat una inversió de 5.632.000 euros, import cofinançat al 50% entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA i el CAT. En l'acte inaugural, el gerent de l'ACA, Daniel Meroño, ha assenyalat que la garantia d'aigua requereix anticipació, planificació sostinguda en el temps i inversió continuada, i aquest dipòsit és un exemple concret d'aquesta manera, doncs, al qual s'ha d'entendre la gestió de l'aigua. A més, Meroño ha remarcat que en un context de creixent pressió sobre els recursos hídrics, amb episodis de sequera més recurrents, cal reforçar els sistemes existents i preparar-los per les noves exigències. L'entrada en funcionament del dipòsit té com a objectiu incrementar la disponibilitat de l'aigua potable a la xarxa de distribució del Consorci, especialment al tram litoral comprès entre Roda de Berà i el Baix Penedès. La primera tinent d'alcalde de Cunit, la senyora Dolors Carreras, ha assegurat que l'entrada en funcionament d'aquesta infraestructura tindrà efectes molt positius en la població de Cunit i els municipis de l'entorn, ja que augmenta les garanties de servei en els períodes de màxima demanda i reforça les seves reserves disponibles davant possibles incidències a la xarxa. En aquest sentit, Carreras ha assenyalat que amb el nou dipòsit, el CAT disposarà d'aigua per garantir el servei a la zona de Cunit durant almenys una jornada sencera. Els dipòsits reguladors contribueixen, doncs, a una peça fonamental de la xarxa del CAT, distribuïts estratègicament en punts elevats del territori. Contribueixen, doncs, a equilibrar els cabals de subministrament, millorar l'eficiència operativa del sistema i reforçar les garanties del servei mitjançant l'emmagatzematge de reserves d'aigua. Amb la posada en servei del dipòsit de Cunit, el Consorci completa el desplegament d'aquestes infraestructures estratègiques, integrant un total de 47 dipòsits reguladors al conjunt de la seva xarxa. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament a la prova esportiva, la circulació per la C31 remandrà tancada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí fins al pas complet de la caravana de l'organització dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas interior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà obert al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. I l'Ajuntament de Cunit continua treballant en el diagnosi per a l'elaboració del Pla Local de Salut. Per aquest motiu volem recollir la visió i opinió al respecte de la salut en termes generals de Cunit i especialment de les persones del municipi de més de 60 anys. La teva aportació és molt important per saber quines són les necessitats de la ciutadania de més de 60 anys i tenir-les en compte en el Pla Local de Salut. Podeu accedir al qüestionari clicant en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. El termini per respondre finalitza el 28 de juny. I també s'ha publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament l'edicte de requeriments de la subvenció per l'adquisició de llibres de text del curs escolar vinent. Els interessats tenen un termini de 10 dies hàbils per aportar la informació requerida a l'edicte per tal de seguir en el procés selectiu. La forma de presentació d'aquesta informació ha de ser a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb l'instància general o presencial a la UAC de l'Ajuntament al carrer Major número 12. Els interessats que van presentar sol·licitud i no surten al llistat no han de presentar cap documentació addicional. Hem de recordar que les famílies que no presentin la documentació en termini se les considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud. I la regidoria de Cultura va celebrar una nova reunió de treball amb les colles participants del Carnaval amb l'objectiu de retornar les conclusions i propostes sorgides de la trobada de valoració celebrada el passat mes de març, després de l'edició del Carnaval de Cunit 2026. La sessió va servir per compartir amb les colles participants les accions i línies de treball que han d'anar definint a partir de les aportacions recollides durant la primera reunió de valoració, així com per establir noves vies de col·laboració entre les colles i el consistori amb la mirada posada en la preparació del Carnaval de Cunit 2027. Durant la trobada es van aportar diferents aspectes organitzatius i de coordinació amb l'objectiu de continuar millorant una de les festes més emblemàtiques i participatives del municipi. Tant les colles com l'Ajuntament van coincidir amb la importància de mantenir espais de diàleg, permetent que, que permetin construir de manera compartida un model de carnaval cada vegada més participatiu, segur i atractiu. La reunió es va desenvolupar en un ambient constructiu i de col·laboració amb la voluntat compartida de reforçar el paper de les colles com a motor principal de la festa i d'impulsar noves iniciatives que contribueixin a consolidar el Carnaval de Cunit com una cita de referència al territori. La regidoria de Cultura, la senyora Montse Cambra, va voler agrair la implicació de totes les colles i el clima de treball generat durant la trobada. Vull agrair sincerament la predisposició, el compromís i l'esperit constructiu de totes les colles. El Carnaval de Cunit és una festa que es construeix entre tots i totes i aquest bon ambient de col·laboració és la millor garantia per continuar fent-lo créixer. La regidora també va destacar que la reunió d'ahir ha servit per retornar la feina feta des del mes de març i sobretot per començar a definir conjuntament els reptes i objectius del Carnaval 2027. La implicació de les colles és imprescindible per continuar millorant i consolidant una festa que és un orgull pel municipi. Des de la regidoria de Cultura es continuarà treballant de manera coordinada amb els grups participants per donar resposta a les necessitats detectades i avançar en l'organització de la propera edició del Carnaval, reforçant la participació i el sentiment de pertinença que caracteritzen aquesta celebració tan arrelada a Cunit. I l'alumnat de l'Aula de Diversitat de l'IES, Ernest Lluch i Martí, participa en el projecte Reacciona, una iniciativa educativa que promou la conscienciació social, la cultura de la pau i l'esperit crític mitjançant la creació d'un curtmetratge. El projecte ofereix als i les estudiants l'oportunitat d'endinsar-se en el llenguatge audiovisual i de desenvolupar competències com el treball en equip, la creativitat i la reflexió sobre qüestions socials de gran rellevància. Aquesta iniciativa compta amb el finançament de l'Ajuntament de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha expressat la seva satisfacció amb el desenvolupament del projecte, destacant que ofereix a l'alumnat una experiència enriquidora que combina l'aprenentatge del llenguatge audiovisual amb el foment de la consciència social, el treball col·laboratiu i el pensament crític. En aquesta edició, l'alumnat ha creat el curtmetratge Allò que tenim, una obra que convida a reflexionar sobre la importància de les persones, els vincles i els elements que formen part de la nostra vida quotidiana i sobre com ens afecta emocionalment la seva absència quan el perdem. El passat 12 de juny es va celebrar una trobada amb l'alumnat d'arreu de Catalunya al Caixa Fòrum de Barcelona per presentar els curtmetratges realitzats dins del projecte, compartint experiències i posant en valor el cinema com una eina educativa i de transformació social. I Cunit va celebrar el passat dimecres 17 la cinquena edició del Consell d'Infants, un espai de participació que dona veu als nens i nenes del municipi i fomenta la seva implicació en la vida col·lectiva. Consell al qual va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit, el qual podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. Com a novetat d'aquesta edició, s'ha organitzat un concurs de dibuix entre les escoles de Cunit i que l'obra guanyadora s'ha convertit en el disseny d'una samarreta commemorativa del Consell. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Gemma Mangual, que ha acompanyat el procés creatiu i ha contribuït a fer possible aquest projecte. La jornada ha estat una oportunitat perquè els infants comparteixin idees, expressin les seves inquietuds i participin activament en iniciatives que reforcen els valors de la convivència, la creativitat i el compromís amb el municipi. L'alcalde ha destacat la importància de continuar impulsant espais com el Consell d'Infants, afirmant que escoltar la veu dels més joves és essencial per construir, doncs, un municipi més participatiu i inclusiu. Iniciatives com aquesta els permeten expressar les seves idees, desenvolupar la seva creativitat i sentir-se part activa de la comunitat. I el passat dijous 18 de juny també va tenir lloc una cursa solidària pel passeig marítim en benefici a la Fundació David Smile. Aquesta iniciativa va estar promoguda per l'alumnat de tercer F de l'Institut Ernest Lluch i Martí amb la col·laboració en l'organització de la Regidoria de Joventut i Educació i Policia Local de Cunit. La cursa ha estat un esdeveniment lúdic i esportiu amb participació de joves i del grup Mou la Vida de Cunit. Cada participant va portar una peça de roba esportiva que anava destinada a la Fundació David Smile. La regidora de Joventut i Educació, Yolanda Sánchez, agraeix la participació de totes les persones i veu d'aquesta activitat intergeneracional com una oportunitat de fomentar aprenentatges mutus, així com augmentar l'autoestima i l'autonomia entre joves i grans. I i els dies 16 i 17 de juny també es va celebrar l'Auditori Joan Colet de Calafell al Tocània 2026, un esdeveniment en què els alumnes de les escoles del Baix Penedès poden mostrar el que han après musicalment al llarg del curs. Tots els infants hi participen amb la col·laboració del professorat de música de les diferents escoles. L'Escola de Música Contrapunt va acompanyar les actuacions durant tocant en directe amb el seu equip docent donant suport musical als alumnes. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat la importància de la música com a eina d'expressió artística i de cohesió entre les escoles del municipi. I l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit han reeditat el conveni de col·laboració amb una dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant l'any 2026 que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén, doncs, posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats pel desenvolupament econòmic local. La regidora de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat. La signatura d'aquest conveni, qual és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde Jaume Cassanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i part de la CEC, la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosario Gómez Raya. Recordem també que el dia 15 de juliol realitzarem un sorteig d'un fantàstic creuer per dues persones, gentilesa de Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. I és que tenim la campanya engegada Compra Cunit té premi, més de 600 premis amb els seus rasques, més el sorteig final el dia 15 de juliol en el marc del programa 100% Romàtics de Nadia Alfarji. Recorda, el 16 de juliol. 16 de juliol a les 9 de la nit. Caldrà respondre en directe al sorteig, del qual es farà a través dels micròfons de Ràdio Cunit. I parlant de Ràdio Cunit, també l'Ajuntament de Cunit, a través de la nostra emissora, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei NCAS Lights, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permet, doncs, processar els continguts de l'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generar-ne resums i afegir-hi metadates, facilitant la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. I Cunit es prepara per viure una festa major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició dels mullats i dels cremats. Doncs ja tenim aquí, entre el 3 i el 13 de juliol, la nostra Festa Major Sant Cristòfol 2026. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell, el que us facilitarem més endavant. Això sí, en exclusiva podem detallar que el pregó de Festa Major el realitzarà el nostre company Guillem Estadella i que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. També tenim, doncs, la cançó oficial de la Festa Major, Els Mullats Descremats, el qual podeu escoltar al llarg de tota la nostra programació aquí a Ràdio Cunit, emissora oficial de la Festa Major d'estiu 2026. I també recordem que la matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs vinent s'ha de formalitzar fins al 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç www.cunit.cat/informació-i-serveis-al-trenet. El qual detallarem també el proper dijous. També recordem que tenim activitats infantils d'estiu a la biblioteca, el que cal inscripció prèvia només a través dels formularis de la web o també, doncs, a les seves xarxes socials, a Facebook, Instagram, Biblioteca de Cunit. I també fins al 24 de juny la ciutadania i les entitats que heu participat en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podeu valorar-la i donar la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament titulat Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. També sobre el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül pel curs vinent, el que, doncs, acaba el termini el 29 de juny. I tenim nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. L'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis eFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove, al carrer dels Horts, número 5. Però encara tenim més notícies. Un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, aquest divendres 26 de juny a 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçant al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 8:45 del vespre. I recordem també que tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, el que, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recorda, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. A més, tenim de la tercera edició del Films Cunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, que tindrà lloc el dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. Vine a gaudir de les obres audiovisuals finalistes d'aquest festival pensat per potenciar el cinema entre el jovent, un esdeveniment que dona veu i visibilitat als i les joves cineastes del territori. Cinema a la fresca i talent local. T'ho perdràs? A més, també tenim una visita guiada per conèixer la història de Cunit el 28 de juny. Punt de trobada a plaça de la Vila davant de l'Ajuntament a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977 67 47 77, 977 67 4777 o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. I l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzarà les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 10:45 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrenca el 3 de juliol amb l'actuació de les Locas del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I si marxem al diari de Tarragona, ens fa referència que la Bonoloto deixa més de 656.000 euros a Cunit amb una única butlleta guanyadora. A l'acertant de la primera categoria va segellar la seva aposta en un despatx receptor de l'avinguda Francesc Macià i es va endur un premi de 656.702 euros. La sort ha tornat a somriure aquest dilluns a la província de Tarragona i més concretament al nostre poble, amb el sorteig de la Bonoloto celebrat el 22 de juny. Enhorabona pel guanyador. I també donem l'enhorabona al Club Esportiu Millor Cunit, amb l'European Club Taekwondo Championship 2026, el que ha arribat a la seva fi i que en aquesta ocasió les medalles no han pogut ser acompanyades en el nostre club, però sí tornen a casa amb la satisfacció d'haver compartit el màxim nivell europeu. 11 combats guanyats, 2 mèrits quarts llocs, i el qual és una experiència internacional d'enorme valor front a alguns dels clubs i seleccions més fortes d'Europa. Des d'aquí, el Taekwondo Millor Cunit està convençut de que tot el treball realitzat a Sarajevo tindrà la seva recompensa. L'experiència adquirida, l'aprenentatge i la confiança que s'emporten es veurà reflexada molt aviat en els pròxims campionats. Des d'aquí, doncs, felicitem el Club d'Esports Taekwondo Millor Cunit. I també recordem que l'Ateneu Cultural Alba de Cunit torna amb el 31è Certamen de Poesia Alba Estiu 2026, al qual, doncs, en farem referència en properes edicions d'aquest mateix informatiu. El 31è Certamen de Poesia Alba Estiu 2026 l'organitza l'Ateneu Cultural Alba de Cunit amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on aquesta setmana el programa Baix Penedès al Dia ha conversat amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, per fer balanç de l'actualitat i dels principals projectes que marcaran el futur de la comarca. Durant l'entrevista que s'ha abordat aquí a Ràdio Cunit, doncs hem tractat diverses qüestions tan rellevants com la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, la nova seu del Consell Comarcal, els avenços del Pla Territorial del Penedès, la situació del contracte de residus, les inversions en sanitat amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell i els nous caps de Calafell i l'Arbós. També hem parlat de mobilitat sostenibilitat i de la reivindicació del bus express, dels projectes vinculats a la comunitat de regants, de les estratègies de promoció turística i dels grans reptes que afrontarà el Baix Penedès durant els pròxims anys. Si us vau perdre el programa, podeu recuperar l'entrevista completa a la nostra pàgina web www.radiocunit.cat, en el nostre apartat de Ràdio La Carta, Baix Penedès al dia, un programa que realitza Ràdio Cunit en complicitat i en connexió amb la resta d'emissores de la nostra comarca i amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. I també aquest passat dimarts el Consell Comarcal del Baix Penedès va celebrar a Cunit una nova sessió del Consell d'Alcaldes, un espai de treball i coordinació entre els municipis de la comarca per abordar projectes i iniciatives d'interès comú. Durant la sessió, la directora general de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Amèlia Mestre, va presentar l'acord de col·laboració que properament signaran amb dues entitats per reforçar la cooperació entre el teixit empresarial i les institucions del territori. La trobada també va comptar amb la participació de la plataforma Girasol. A més, es va exposar els avenços en el projecte de creació d'una plataforma única de gestió del servei de taxi al Baix Penedès, una iniciativa que busca millorar la coordinació i l'accessibilitat del servei a tota la comarca. Finalment es va informar als alcaldes i alcaldesses de l'estat dels treballs i dels avenços del projecte de la futura seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, una infraestructura que permetrà millorar l'atenció a la ciutadania i centralitzar els serveis comarcals. A més, també el Consell Comarcal de Baix Penedès ens recorda aquestes dues xerrades informatives sobre el procés de regularització extraordinària adreçada a persones que ja han iniciat aquests tràmits i que vulguin resoldre dubtes sobre la seva situació administrativa. Les sessions estan impulsades pel Servei de Primera Acollida per a persones no vingudes i l'equip comunitari del Consell Comarcal i comptaran amb la participació d'una advocada especialista de la Direcció General de Migració de la Generalitat. Recordeu, dilluns 29 de juny a l'Arbós, a les 11 del matí a l'Auditori Municipal, al carrer Palma 2, i a Cunit, a les 4 de la tarda, a Espai Jove, al carrer dels Horts número 5. Aquestes trobades tenen com a objectiu oferir informació actualitzada, orientació i assessorament a les persones que es troben immerses en el procés de regularització. Us hi esperem! I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant!
2: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
5: El temps avui es presenta de ple estiu. Esperem un temps esplèndid i també molt

0: cel clar, amb una temperatura alta que al voltant de les 10-11 de la nit pot estar encara al voltant dels 27 o 28 graus, amb un ambient xafogós i amb vents encalmats o en forma de brises enterrals entrant a la nit. Per tant, revetlla plàcida, tranquil·la i calorosa.
1: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
2: Mójate con Radio Cunit.
3: Y ahora, los tambores.
4: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Aquest estiu us refresca amb
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit.
24: Radio
25: Cunit.
26: Radio
27: Cunit.
28: Radio Cunit.
29: Radio Cunit. Mucho bueno, Radio Cunit. 107.0. A mí me gusta mucho.
30: Radio Cunit. Okay, let's go.
31: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
32: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
2: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
3: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava.
4: A partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
1: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
5: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
6: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, Viajando por el Mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo. Y ahora en repetición, los martes a las 8 de la tarde.
7: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell.

0: Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 10:15 del matí a Ràdio Cunit.
0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
2: Territori Penedès, el podcast del Penedès en xarxa, arriba a Ràdio Cunit. El podreu escoltar tots els dimarts a 8:45 del vespre i en repetició els dissabtes a 8:45 del matí.
3: Territori Penedès.
4: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
5: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
6: Uf, quina calor.
4: Doncs escolta el ventilador.
6: Tots els dies a Ràdio Cunit.
4: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
6: Amb Jaume.

0: Senyores, senyors, benvinguts un dia més. Avui dimarts 23 de juny.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cultura.
0: El ventilador. La bomba de neutrones. El vostre magazín estiuenc, el qual, com sempre, us oferim des d'ara i fins a 2:15 de migdia en format magazín i empamant amb l'informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda des de la vostra sintonia aquí a Ràdio Cunit a través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat on a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i ajudar-nos a la selecció musical, com sempre, des d'aquí. I abans de passar calor, el ventilador! Ja comença a caminar el nostre ventilador per combatre la calor i, com no, recordem les vies de comunicació. Les que són aquestes i estan ben obertes.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
2: The telephone number is 977-67-4918. Il telefono della radio è il 977-67-4918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Telefono 977-67-49-18. 977-67-4918.
2: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-49-18. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
0: Sí, senyor, per tota la gent que ens escolti, pels cunitencs i cunitenques i per la gent que ens ve de visita, pels guiris, pels turistes, per qui faci falta. I també, com no, la nostra web www.radiocunit.cat i les nostres xarxes socials.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat. Y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns, aquí estuveràs com sempre i en agraïment us donaré un numeret al qual entrareu els sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem, com també saludem a la nostra audiència i a la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor tenim a la producció Susana González, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró i també a l'estat de les platges, a la pel·li Fantasma, no, ja no la fem, però tenim la cançó del dia amb Núria Lluís i molta més gent que passarem a desfilar i a desnenar en el nostre sumari de continguts d'avui dimarts 23 de juny de 2026. Ravella de Sant Joan. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Així comença el ventilador. Sumari. I comencem, doncs, per combatre la calor amb el que seria, doncs, el cop d'ull a les portades dels diaris per desenllaçar-nos tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius del ventilador, com també, doncs, els serveis informatius de la Ràdio Cunit i amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Però no contents amb tot això, també com no, doncs, també, mitja hora abans, tindrem, doncs, com dèiem, la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria, província, doncs, i a més també la informació meteorològica, la que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre company d'en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Doncs es pronostica bon temps, per aquesta revetlla, clar que sí, Operació sòlida que tenim avui, o sigui que hem d'estar amb els braços oberts per rebre tota la gent que ve, doncs, a passar la revetlla de Sant Joan aquí en el nostre municipi. I no contents amb tot això, també com no, doncs a banda de tot això connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per saber, doncs, l'estat de circulació ferroviària, com està la cosa, com està la Renfe, està abarrotau, mare de Déu, senyor. En fi, de la Renfe també passarem a la 11 per conèixer les combinacions guanyadores, a veure si tenim sort i ens emportem algun pessic, i també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. A més, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz i esbrinarem quin és l'estat de les platges imatges de la mà de Josep Miró, eh? Allà sí tenim bandera verda, com ha de ser, eh? Per remullar-nos d'allò més bé, disfrutant d'aquestes fantàstiques platges que remullen les nostres costes d'aquí de Cunit, eh? Costes, les de Levante, playas, les de Cunit, sí senyor. I a més, també a banda de tot això, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 23 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. També, com no, tindrem l'actualitat pastoral amb la nostra companya Maria Román, el que, com sempre, ens parla de l'actualitat pastoral, de l'horari de les misses i dels seus consells i poesies. I a banda de tot això, també, com no, doncs aprendrem a parlar anglès amb el nostre OK Radio amb Gia Palau, eh? Doncs per estar a l'alçada dels nostres turistes que rebem aquí en el nostre municipi. A més, també com no, doncs tindrem la història dels mundials, perquè estem en ple mundial de futbol, eh? D'Estats Units, Mèxic, Canadà, 2026, i doncs repassarem la història dels mundials. A més, tindrem consells per anar a la platja, per combatre la calor, i moltes més coses, com també doncs el nostre santoral, aniversari dels famosetes i l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Nosaltres ens posarem en contacte amb la persona que tu vulguis i a sobre t'emportaràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria d'acer quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental, també una higiene bucal, aquí a l'Avinguda de la Font. A més, també l'Alma Music, que ens ofereix aquesta classe de cano de guitarra gratuïta. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa. Sam Iscalafell, dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per a mà o bé un rentetic marcat amb sacat de proteïna per a dona. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab. La Marina, dos esmorzars, com també el bar La Pinya. També tenim dos vermuts a l'Olivo Restaurant Lounge, a la Bodegueta, a la Diligència. Ai, la Diligència, no t'ho perdis, eh? Avui, Revetlla de Sant Joan, per un mòdic preu de 33 euros, doncs pots disfrutar d'un fantàstic pica-pica, de segona triar, de cava, de coca, de festa, fins a les tantes de la matinada, amb un servidor al qual estarà present, eh? I amb Ràdio Cunit, Sound DJs Kilòmetre Zero, DJ Jaumix, a la Diligència, no et perdis la Revetlla de Sant Joan d'avui, en ple rovell de l'ou, aquí a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, el teu recobre directe, al ladito de la Diligència, sí senyor! A més, també tenim la Passaderia Cunit, que ens ofereix les cues de rap i l'ampolla de caldo, la Xurreria Velo, un suís amb xocolata amb nata per xurros amb dues persones, també Anant la Yoga Studio, una sessió de yoga o massatge, la Berseria Hípica de Cubelles, vermut braves per dues persones, amb visita a les seves instal·lacions, la Camiseria Jaguar, amb inscriu de Can Picada, el Pollo a la Brasa al Sol, un pollastre a la brasa, també tenim la Cova del Gorca, amb un vermut per dues persones, el Local Social del Castell, amb un sopar per dues persones, el Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, la Pizzeria Nanà, una pizza per dues persones, la Cafeteria Núria, un esmorzar per dues persones, la Penya Bètica de Comarruga, un sopar per dues persones, la Pizzeria La Góndola de Cubelles, un altre sopar per dues persones, i a més també tenim el Saborea amb un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, el Pollo Loco, un lot amb pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, a més amb consumició gratuïta si esperes comanda, i a més la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions amb Sound DJs Kilòmetre Zero. Des d'aquí saludem el Yuri, el Josico i companyia. També la Giralda de l'Arbós ens ofereix una invitació per dues persones i, a més, també, com no, el Racó Dolç, una beguda refresc i tapa de dilluns a divendres. A més, el Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred. I Dinàmica Club Atletisme. Tenim, doncs, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A més, a l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones. Què més es pot demanar, eh? Ja ho saps, home. A més, tot això amanit amb la millor selecció musical que vosaltres ens demaneu i a la qual us posarem sense excuses i sense censures. Aquí sí, aquí podeu demanar totes les cançons que vulgueu. Aquí és l'espai precisament per les peticions musicals. O sigui que ja ho sabeu, eh? Doncs, què més pots demanar? Ai, ai, ai, busca, compara i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no t'ho veràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
4: un cop d'ull als diaris.
0: I ràpidament anem a desgranar doncs, tota l'actualitat que, fa reflexió, doncs, reflexen els nostres rotatius, com ens estem liant ja, això és la calor, eh? Reflexen els nostres rotatius d'avui, dimarts, dia de la Revetlla de Sant Joan, 23 de juny de 2026. Recordem que demà pot ser que no hi hagi diaris, eh? Bé, doncs, encetem amb aquesta fotografia de portada amb sentència de presó. Ábalos, 24 anys, Koldo, 19, i Aldama, 4. El PSOE carrega contra la suspensió de la condemna d'Aldama. No es van tirar de les roques, se'ls van dur la corrent. Tragèdia a la rabassada. Els testimonis desmenteixen les primeres versions sobre l'accident i apunten a fortes corrents de ressaca de la zona. A Reus, entrega del 5è Premi BBVA a la innovació empresarial. El diari reuneix els millors projectes. Pel que fa a tribunals, expedientat el jutge Peinado després de les acusacions a la Policia Nacional. A Tarragona, Waterloo demana a Jordi Sendra que no es presenti com a candidat. I pel que fa al Mundial 26, Argentina guanya 2-0 i Messi ja és el màxim golejador dels Mundials. A la capçalera, avui extra de Sant Pere. Tot per seguir, doncs, les festes d'aquesta celebració, d'aquesta segona revetlla. Pel que fa al diari Ara, enceta portada amb aquest setge al PSOE. El Consell General del Poder Judicial inicia els tràmits per expedientar Peinado gràcies al vot de qualitat de la presidència. El Suprem condemna a Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. Imposa una pena de 19 anys i mig a Koldo García i de 4 i mig a Aldama per haver col·laborat amb la justícia. El tracte a l'empresari que no haurà d'ingressar a la presó ni tornar els diners indigna el govern espanyol. En fotografia de portada observem el número 10 de Downing Street a Londres, la residència del PM, del primer ministre, i el següent titular. Adéu a Starmer, catifa per Burnham. El primer ministre britànic, Keir Starmer, va anunciar ahir la seva dimissió i la celebració de primàries per escollir el seu substitut entre els candidats laboristes, entre els quals destaca l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. D'altra banda, tenim el missatge a Puigdemont de la victòria de Martí, el que s'accedeix a Junts. I l'increment d'assemblees de mestres desborda els sindicats. Pel que fa als esports, Messi ja és el màxim golejador dels Mundials. I el diari Ara també ens recorda aquest especial suplement andorrà, portals d'en camp, paradís d'aventura. I també recordant Pavarotti, on el proper 14 de desembre, a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana, tenim aquesta actuació, on ja estan a la venda les seves entrades. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada i a la que comentàvem també en l'anterior rotatiu, on s'observa la porta del número 10 de Downing Street, a Londres, la residència del PM, del primer ministre britànic, i amb el següent titular. El Regne Unit no se'n surt. La dimissió del primer ministre, Keir Starmer, accentua la inestabilitat política britànica, 10 anys després del referèndum del Brexit. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Òscar Palau. 24 anys per Ábalos i toc a Peinado. L'exmà dreta de Sánchez rep una dura condemna de presó i el Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge que investiga Begoña Gómez. També tenim crònica d'Anna Serrano. Catalunya deu molt a Convergència. I crònica de David Portabella. El BBVA rebat competència. Pel que fa a l'esportiu, Messi en fa 2 més i és el màxim golejador dels Mundials. I tenim altres articles, com per exemple de Dolors Vallès, titulat Ignorant Catalunya. Lluís Simón, un món feliç. Irene Casellas, robots histèrics. Emma Ansola, el món dels joves. Sònia Cebrián, aquesta nit ho cremo tot. Albert Mariner, els ous i l'Alzheimer. I Jordi Mulet, la justícia com a arma política. A la capçalera tenim entrevista a David Hinks, secretari general de la Xarxa Europea de Drets Lingüístics, el que declara que cal protegir les llengües davant dels governs que els són hostils. I pel que fa a referència a l'Observatori Municipal, marxem a Granollers. El Tour com a gran aparador. Entrevistes a l'alcaldessa Alba Barrosell i a la cap de l'oposició, Núria Mainou. I a falta de 5 minuts per les 11 del matí, és el moment, doncs, d'endinsar-nos ja amb els rotatius d'àmbit general. Anem a repassar La Vanguardia. A la canseta portada, amb el cas de les mascaretes. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. A l'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per a Koldo García, soci de l'exministre socialista. Els jutges eximeixen del corruptor Aldama d'entrar en presó i de tornar 3,7 milions. I Feijóo demana la dimissió de Sánchez i el PSOE repudia el seu exsecretari d'organització. Observem en aquesta petita fotografia a la banda superior dreta de la portada l'exministre José Luis Ábalos. I tenim una altra fotografia, la de Keir Starmer, en el moment d'anunciar ahir la seva renúncia enfront al número 10 de Downing Street. Starmer dimiteix i obre la porta a Andy Burnham en el laborisme enfonsat. Si no sorgeix un candidat rival, l'alcalde de Manchester serà escollit nou president, nou primer ministre, a mitjans de juliol. També tenim la crisi política, l'estarmisme al qual mai va existir. I l'ultra de l'Expriella guanya les eleccions en una Colòmbia dividida en dos. També tenim clima extrem. Europa en alerta roja per l'onada de calor. I contra Àustria, Messi agranda la seva llegenda amb un doblet. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periódico de Catalunya, el que ens de portada amb el següent titular. Destaca que aquest tipus de delictes erosionin els fonaments de l'Estat democràtic. El Tribunal Superior condemna Ábalos per explotar la seva posició privilegiada en el govern. El Suprem sentencia per unanimitat l'exministre a 24 anys de presó i Koldo a 19 i deslliura el Dama d'entrar a la presó. El càstig és per organització criminal, diversos cofets, malversació i tràfic d'influències. El Consell General del Poder Judicial acorda que s'investigui el jutge Peinado gràcies al vot de qualitat de la seva presidenta. I en fotografia de portada tenim Steimer que tira la tovallola. El líder laborista dimiteix després de la pressió del seu partit sols 2 anys després de la victòria electoral. L'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, és el favorit per substituir-lo. A més, els bombers es reforcen davant d'una revetlla tòrrida. Un centenar de persones han sigut ateses a Catalunya des de diumenge per l'onada de calor. A més, el triomf de la Espriella a Colòmbia fa pujar l'onada ultra a Llatinoamèrica. Barcelona viatja a la Xina amb 16 empreses catalanes per atreure inversions. I mor als 100 anys Alan Greenspan, l'expresident de la Reserva Federal. A la capçalera tenim a Isabel Rodríguez, que declara que cal prioritzar l'habitatge per veure-hi endavant l'habitatge com a inversió. Deixem el Periódico de Catalunya i acabem amb El País, el que ens ha de portar amb aquesta primera sentència del cas Koldo. El Suprem condemna a Ábalos a 24 anys i deixa lliure el Dama. La sala atribueix a l'exministre delictes d'organització criminal, cofet, malversació i tràfic d'influències. Els jutges imposen a Koldo García, assessor de l'exdirigent del PSOE, 19 anys i 8 mesos de presó. I el tribunal valora la col·laboració molt qualificada del comissionista i l'eximeix d'una multa de 3,7 milions. En fotografia de portada tenim el comissionista Víctor de Aldama, que abandonava ahir el Tribunal Suprem. El Partit Popular descarta la moció de censura i el govern s'indigna per Aldama. D'altra banda, el Poder Judicial obre el procés per expedientar a Peinado. Starmer dimiteix com a primer ministre per la pressió del seu partit. Burnham, exalcalde de Manchester, és el preferit per succeir-lo. I a Colòmbia se suma a l'onada de la ultradreta a Amèrica Llatina. Pel que fa al Mundial 2026, un doblet de Messi el converteix en el màxim golejador històric dels Mundials. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris d'àmbit general com també d'àmbit local. Totes aquelles edicions d'avui dimarts, dia 23 de juny de 2026, Revetlla de Sant Joan. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya quan ja estem a les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, del Tomàs Alfonso Torra i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
5: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
4: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.
1: Notícies en xarxa.
0: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
6: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
7: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
8: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
9: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, tate.
10: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
1: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. email a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
11: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit.
0: I no et perdis la Revetlla de Sant Joan, avui a la nit, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit. Per només 33 euros, gran sopar, pica-pica, coca, cava i DJ Jaumix. A la Diligència, no t'ho perdis. Empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port de Segur o en la Avenida Catalunya, en Segur de Calafell. Saborea el placer de un buen café cada mañana. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Clínica Dental Cunit. Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit.
12: Por si el tiempo me arrastra.
13: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer de l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que va a la nostra poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe d'avui dimarts, dia 23 de juny, dia de la Revetlla de Sant Joan, dia d'operació sortida, al qual es reforcen en teoria les circulacions en aquesta revetlla a totes les línies de la costa de Rodalies, entre elles la nostra, la R2 Sud, que recordem segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja a la mateixa línia. En aquests moments sembla ser que la jornada va transcorregant-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que a la R3 tenim circulació restablerta entre Figueró i Ribes de Freser. Els trens no efectuen parada a la Garriga a causa d'una incidència per robatori de coure entre la Garriga i Figueró. Servei alternatiu per carretera entre Faura i Puig i Puigcerdà a l'atur de Querol. A la R14, circulació interrompuda entre la Plana Picamoixons i Vinaixa a causa d'una incidència a la infraestructura per robatori també de coure a la l'estació de Montblanc, servei ferroviari habitual entre Lleida, Pirineus i Vinaixa. Entre la Plana i Barcelona, servei alternatiu per carretera entre Vinaixa i la Plana amb parades intermitges. A Rodalies Lleida, a la RL4, servei de ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A Rodalies Girona, RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges. Servei ferroviari en desviat per Reus i Tarragona, entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. I pel que fa, doncs, a la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Consulteu, doncs, els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta de ple estiu. Esperem un temps esplèndid i també molt calorós, amb cel clar tot el dia i encara que amb una visibilitat tèrbola per la pols en suspensió. I el cel bastant blanquinós. La temperatura pujarà aquesta nit i la mínima estarà entre 23 i 24 de mínima, mentre que la màxima demà estarà per sobre dels 30 o dels 31 a la part interior del municipi, amb una humitat moderada, una mica alta de nit i ambient xafogós, ben feble en terrals de nit i marinades de mitjorn de dia, i fent que la mar estigui enterrissada i marejol, i la revetlla enguany serà calorosa i molt plàcida, amb cel clar, amb una temperatura alta que al voltant de les 10-11 de la nit pot estar encara al voltant dels 27 o 28 graus, amb un ambient xafogós i amb vents encalmats o en forma de brises en terrals entrant a la nit. Per tant, revetlla plàcida, tranquil·la i calorosa.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, de il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal? Estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Anem fent.
0: Sí, es i la Revella es presenta bé o què?
1: Sí, molt bé.
0: A més...
1: Poca, cava, tot el necessari, menys petard.
0: Sí?
1: Tot el necessari.
0: Perfecte. I a més, amb bones cançons, veritat?
1: I tant. I avui presentarem una cançó que és de Sergio Dalma i es diu La nit de Sant Joan.
0: Oh, clar que sí, escolta'm. Bueno, doncs amb aquest tema fem boca per aquesta Revella. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi tot molt bé i molt bona Revella de Sant Joan, eh?
1: Igualment, Jaume, igualment a tothom.
0: Ens escoltem el dijous.
1: Doncs fins dijous.
0: Perfecte. Adéu-siau, vagi bé.
1: Adéu.

0: I a la sota d'aquesta sintonia és moment, aviam si ens emportem algun pessic i engreixem la cartera amb els números de la Organització Nacional de Sex, com sempre, amb la ONCE.
1: Un viernes por la mañana salí de casa, salí de casa. Un viernes por la mañana, muy de mañana, muy de mañana.
0: Sortejos del dia d'ahir, el qual, com sempre, ens facilita Juan Coma des de Tarragona.
1: Se me vino el mundo encima, estaba más tieso que la mojama.
0: I comencem pel triplex de la ONCE, on el número premiat és el 329. 329.
1: Me brindé y le crucé yo.
0: La dupla, el 09. I anem amb el cuponazo. El cupó diari. 61.630. 61630 de la sèrie 4.

0: Anem per la Super 11. Que pelotazo, que pelotazo, que ha... Les combinacions guanyadores són les següents. Els números són el 0-1, el 0-7, el 9, el 14, el 15, el 26, el 28, el 34, el 40, 41, 45, 46, 50, 55, 57, 70, 74, 75, 77 i 81.
1: Bendito cupón, bendito cupón, que de la miseria a mi me sacó. Bendito cupón, bendito cupón, tengo más dinero que el rey Saló.
0: I anem per al sorteig mi dia.
1: Pelotazo, que pelotazo, que me ha tocado.
0: La combinació guanyadora, o més ben dit, la data premiada, va ser la del 27 d'agost de 1942, amb els 7 de trèvols. I fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, com sempre, des de Tarragona.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Les platges d'avui es presenten en un estat de ple estiu, amb domini del sol, amb cel clar, amb una miqueta de brisa molt feble de migjorn la major part del dia, de força 2-3, i això farà que la mar doncs estigui relativament tranquil·la, més que el cap de setmana. Encara hi haurà una mica de marejol, però no serà massa destacable, onades que poden estar al voltant dels 20-25 centímetres al centre del dia i sempre amb un corrent dominat de vent pel migjorn. Per tant, esperem tenir banderes verdes a les nostres platges durant tota la jornada.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimarts 23 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 30 05. Repetim, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Franco Pàmies, situada al carrer Jesús número 48 de Calafell, Poble. El seu telèfon d'urgències és el 681-222-934, 681-222-934. I tenim un segon telèfon alternatiu, el 977-69-1639, 977-69-1639.
1: Sabies que...
2: Hi ha pluja que pot caure cap amunt. Sembla impossible, però en determinades condicions meteorològiques passa de veritat. El fenomen s'observa sobretot en zones molt seques i ventoses. Quan les gotes de pluja cauen des dels núvols, travessen capes d'aire extremadament calent i sec. Part de l'aigua s'evapora abans d'arribar a la terra, però si a més hi ha corrents ascendents molt potents, les gotes poden quedar en peces cap amunt. Des de la distància, dona la impressió que la pluja està pujant en lloc de baixar. Aquest fenomen està relacionat amb els anomenats virga, cortines de precipitació que pengen dels núvols però que sovint no arriben al sol. Els pilots d'avió coneixen bé aquestes zones perquè poden indicar turbulències importants. En alguns deserts d'Austràlia, dels Estats Units o del nord d'Àfrica s'han observat episodis espectaculars en què les gotes semblen desafiar la gravetat, però en realitat la gravetat continua actuant exactament igual. Simplement la força del vent ascendent és suficient per compensar temporalment la caiguda de les gotes.

Efemérides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir el dia com avui, un 23 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem, atenció, a l'any 1757, a Balashi, a Bengala Occidental, a la Índia. La Companyia Britànica de les Índies Orientals obté una victòria definitiva en la batalla de Plassey durant la Guerra dels Set Anys contra el Nahab de Bengala i la Companyia Francesa de les Índies Orientals. A més, el 1768, a Aranjuez, Carles III signa la Reial Cèduda, per la que tot el regne s'actua i s'ensenya en llengua castellana amb altres coses que s'expressi. Segons l'article 7è de la qual diu: mando que la enseñanza de primeras letras, latinidad y retórica se haga en lengua castellana generalmente donde quiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las audiencias. I amb aquestes que arribem ja al segle XIX, on el 1814 a Montevideo, a l'Uruguai, els independentistes del Riu de la Plata culminen el setge de Montevideo de 1812-1814, ocupant la ciutat durant la Guerra de la Independència Argentina. El 1854, a Barcelona, primer concert de l'Orfeó barcelonès, primer Orfeó de l'Estat espanyol, que té lloc al Teatre Odeón. I el 1863, a Barcelona, s'inaugura el ferrocarril de Sarrià a Barcelona. Dos anys més tard, el 1865, als Estats Units acaba la Guerra de Successió amb la victòria de la Unió dels Estats del Nord. I el 1887, a Reus comença a donar servei al tramvia econòmic de Reus a Salou. El 1894, a París, es funda el Comitè Olímpic Internacional. I ja al segle XX, i més concretament a l'any 1925, d'això ja fa 101 anys, el règim de Primo de Rivera clausura l'Orfeó Català. El 1931, a Barcelona, s'hi publica el primer número del setmanari satíric El Bé Negre. I el 1952, a Corea del Nord, bombardeig de Corea pels Estats Units. El 1993, a Lausana, a Suïssa, Joan Antoni Samaranch inaugura el Museu Olímpic de Lausana. I 30 anys més tard, el 1996, Atlanta, a Geòrgia, Michael Johnson bat el rècord dels 200 metres llisos que tenia des de 1979 Pietro Mennea. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 23 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Ciutats. La ciutat que descobrim avui compta amb la primera universitat de Catalunya. Avui fem un recorregut per la ciutat de Lleida, situada a la depressió central de Catalunya.
1: Fitxa geogràfica d'una ciutat del món.
0: Lleida té gairebé 140.000 habitants i la seva àrea metropolitana arriba als 250.000. La ciutat és la capital tant de la comarca del Segrià com de la província de Lleida. El seu extens municipi, el més gran i poblat de la comarca, és el 7è de Catalunya per població. A la zona s'han trobat proves d'assentaments des de l'edat de bronze i la ciutat ha passat per mans dels ilergets, els romans, els musulmans i, finalment, al segle XII, va ser reconquerida per les tropes de Ramon Berenguer IV i Ermengol VI. La història de la ciutat s'ha desenvolupat al voltant del Turó de la Seu, on s'hi pot trobar la fortalesa andalusina La Suda de Lleida, o Castell del Rei, que encara se'n conserven ruïnes, la mesquita i, més tard, la Seu Vella o Catedral Antiga, que s'ubica al centre històric de la ciutat. A banda del Turó de la Seu, la ciutat de Lleida ofereix altres punts d'interès, com la Seu Nova, catedral del segle XVIII situada al cor comercial de la ciutat, el Palau de la Paeria, que és com s'anomenen els ajuntaments a Lleida i a Cervera, i l'antic Hospital de Santa Maria.

0: El popular Garrotín de Lleida, que ara sona. És un tipus de cançó improvisada d'origen asturià que es va estendre pel territori espanyol al segle XIX i que va arrelar fortament entre els gitanos de Lleida. La pera de Lleida o els cargols de la Llauna també són típics de la capital de Ponent. De fet, 15 dies després de la festa major de primavera, que és el mes de maig, se celebra l'Aplec del Cargol, una festa gastronòmica declarada festa d'interès turístic nacional que dura 3 dies i que té lloc als Camps Elisis, al costat del riu Segre. El garrotant a la vera, vera, vera de Sant Juan. El principal motor de l'economia lleidatana és el sector de serveis, seguit de la construcció, la indústria i l'agricultura. Lleida té un clima continental amb una forta influència mediterrània. Les precipitacions són escasses i regulars i són habituals als bancs de boira per la seva situació amb el riu Segre. Lleida, la capital de Ponent, ha estat escollida avui. Gemma Genó, per la xarxa Com Ràdio.
1: Aquestes vacances, viatja amb nosaltres.
2: 107.0, de la freqüència modulada.
1: Ràdio Ponent.

0: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cuní. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas, denominación de origen, IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristòfol 3, Cunit.
1: I no et perdis la Revetlla de Sant Joan, avui, dimarts 23 de juny, a la plaça Sant Cristòfol. Per un modi preu de 33 euros, teniu Mega Manó, Pica Pica, Coca, Cava i DJ Jaumix en directe a La Diligencia.
2: Xurreria Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La xurreria...
2: Velo.
3: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
2: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria?
2: Velo.
4: Por si el tiempo me arrastra.
3: La Bodegueta. A la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi.
5: Viu l'estiu a Ràdio Cunit.

0: Després de la Copa del Món de 1938, la Segona Guerra Mundial impedirà la disputa d'un nou campionat fins al 1950. L'any 46, en la primera reunió de la FIFA, posterior a la guerra, celebrada a Luxemburg, s'aprova que el Mundial porti el nom oficial de Copa Jules Rimet. Es decideix que la competició se celebri el 1949 a Suïssa. Però els efectes de la guerra han estat devastadors. Les seleccions necessiten reorganitzar-se i les federacions demanen més marge. En un congrés celebrat a París el 1947 s'arriba a la conclusió que Suïssa no està preparada per acollir el Mundial. La FIFA ràpidament busca una alternativa que troba posant la vista a l'Amèrica del Sud, on tot el continent dona suport al mateix país, el Brasil. I Jules Rimet porta el Mundial cap al Brasil el 1950. Amb algunes presses, el país més gran de l'Amèrica Llatina prepara el que acabarà sent un Mundial històric i recordat per tots els temps. Es construeix l'estadi de Maracanà a Rio de Janeiro en capacitat per més de 183.000 espectadors. El veterà periodista Luis Méndez, present en tots els Mundials des de 1950, recorda com va poder preparar el seu país la primera Copa del Món de la postguerra.
1: Brasil se preparó como pudo. También sufriéramos alguna cosa de la guerra, porque tuvimos fuerzas brasileñas combatiendo en Europa. Mas todavía se pudo organizar la Copa, se construyó el estadio de Maracanã como símbolo de la Copa. Y fue luego así el mayor estadio del mundo en la oportunidad. Consequentemente, o Brasil se preparou, digamos, timidamente, não como se preparam hoje os alemães, como se prepararam os italianos e outros povos que realizaram a principal competição do futebol mundial.

0: fugir de l'Hongria comunista. El futbolista espera la seva mare i evita la mort. Es tracta de Ladislau Kubala. Tres equips prenen part en la quarta Copa del Món de la història. Set d'americans i sis d'europeus. Alemanya no hi participa. La FIFA li prohibeix pels crims comesos a la guerra. Àustria, Bèlgica, l'URSS i la majoria dels països de l'est d'Europa no hi van per qüestions polítiques. Finalment, França, Portugal i Turquia hi renuncien perquè la guerra els havia deixat els equips molt debilitats. Les seleccions s'organitzen en quatre grups. Els primers de cada grup passaran a un quadrangular final en forma de lligueta, el guanyador de la qual es proclamarà campió. La gran novetat és Anglaterra, pionera del futbol. Superades les seves diferències amb la FIFA, debuta en un Mundial amb les màximes expectatives. Però el fracàs acaba sent estrepitós. Els anglesos, després de començar guanyant Xile, perdran contra els Estats Units, un equip sense cap tradició futbolística, i contra Espanya. La derrota contra els americans es recorda com una vergonya nacional. Ian Hockey és periodista anglès.
1: Ha perdido 1-0 contra Estados Unidos con un gol de Gatchens. Si en Inglaterra dicen Gatchens ahora, todo el mundo sabe lo que era el americano oscuro que ha ganado Inglaterra. La derrota contra España no es en la historia pública, porque la vergüenza de Estados Unidos es la cosa más famosa.
0: Estanislau Besora i Antoni Ramallets, integrants de la selecció espanyola, recorden la seva sorpresa en posar els peus al Brasil.
2: Per nosaltres va ser nou i ens vam posar a Copacabana, a un hotel a Copacabana, i allà hi havia la platja, amb tota la gent que es banyava. Bueno, per nosaltres era una cosa nova aquell temps, en biquini, es banyaven en biquini, que aquí a Espanya llavors era impossible. Pues, clar, era una cosa nova.
3: Copacabana era molt bonic perquè hi havia molta cosa, molta carn a la vista, no? Però sí, era molt perjudicial. Després de la primera fase ens va dir pel monte, i ens va portar al Corcovado, perquè, esclar, la panoràmica de Copacabana no era la més adequada per fer recuperació i, en fi, i poder estar en forma.
2: Ens vam anar, es van cansar allà, devien dir, aquí no és per jugadors i per nosaltres, i ens van portar al Corcovado, una muntanya que hi havia, que jo recordo que les finestres de l'habitació, perquè hi havia tot d'àbres i coses, hi havia els monos aquests petits voltaven per allà. Era curiós, eh? Per nosaltres era una cosa nova, esclar. Allò de veure a la finestra un mono per allà, a la finestra, era curiosíssim, sí.

0: La selecció espanyola es presenta a la cita amb un bon equip. Alfredo Relaño, periodista.
1: España era un buen, yo creo que era un buen equipo, tenía bastantes cosas buenas. Tenía el mejor Zarra, tenía el mejor Gainza, tenía Basora, que era un extremo derecho del Barça, que era muy bueno y metía muchos goles. Tenía Puchades, que era un jugador de enorme fuerza en el medio campo del Valencia. Tenía Ramallés, que para una barbaridad. Y un central que no tuvo un recorrido muy largo del Español, que se llamaba Parra. Pero que no, era un jugador muy elegante, uno de los primerísimos centrales en España que no despejaban a lo bruto, sino que eran muy elegantes cortando y entregaban el balón bien para jugar.
0: España queda enquadrada al grup 2 amb els Estats Units, Xile i Anglaterra. L'equip espanyol comença derrotant els nord-americans per 3-1 i en el segon partit supera Xile per 2-0. En el tercer i definitiu partit del grup s'enfronten Espanya i Anglaterra. El guanyador passarà al quadrangular final. En un partit èpic, Espanya s'imposa per 1-0 amb un dels gols més llegendaris de la història del futbol espanyol, marcat per Telmo Zarra als 49 minuts.
2: Envía un pase largo sobre Gainza. Gainza de cabeza centra. El balón va a Parra, chuta y gol. Parra acaba de marcar para España un gol maravilloso. En una jugada plena de profundidad y rapidez, iniciaba en el defensa Alonso, que pasó sobre Gainza y este de cabeza a Parra. El delantero centro español, cruzando un tiro suave a media altura, ha batido irremisiblemente al meta William. A los 3 minutos del segundo tiempo, España 1, Inglaterra 0.
3: Desprecia su color. Si sabes que...
0: El ja desaparegut i mític periodista Matías Prats narrava per Radio Nacional d'Espanya el gol de Zarra, que recorda com si s'hagués produït ahir Antoni Ramallets.
4: La jugada del gol la vaig iniciar jo. Jo li vaig donar la pilota a la mà amb les mans a l'Alonso, lateral dret. L'Alonso va córrer tota la línia, va centrar cap a l'altre costat amb el Gainza. El Gainza la va centrar al mig. Va fallar el Bright, el defensa central dels inglesos va fallar, i el Zarra, com va poder, la va fotre dins. O sigui que ni la van tocar ells.
0: Espanya passa al quadrangular, on es veurà les cares amb Suècia, l'Uruguai i l'anfitrió i gran favorit, el Brasil.

0: El Santoral i aniversaris. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, eh? A tots i totes, eh? Xato, xata, sobre el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Lleó, que tornés sempre ens diu els sants més destacats, dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu, ell va a missa, eh? Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i com l'altre també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. I no només a tots els nostres oients, sinó també a tot el turisme, a tots els guiris que venen aquí a disfrutar de les nostres platges. Anem a recordar les vies de comunicació directes. Remember, please.
1: The telephone number is 977674918.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
1: El telèfon de la ràdio és 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
1: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
0: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit amb majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant murchat o també missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: I també, doncs, com no, des d'aquí, doncs, recordeu que tota la gent que participi s'endurà un numeret, al qual entrarà el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? I, doncs, com no, tots els regals, els que, per exemple, són aquests, la Casa de l'Oro, el que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. Alma Mios, ni una classe de cant o bé de guitarra gratuïta. Bé molt nou, també una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Radio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa. Sabis Calafell, dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab. La Marina, dos esmorzars, com també en el bar La Pinya. També els dos vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència. Per ser no et perdis la mega rebella de Sant Joan d'avui a la Diligència. Avui la nit, eh? Sí senyor, a partir de les 9 aproximadament, amb un fantàstic mega menú de 33 euros, mòdic preu al qual inclou un gran i extensíssim pica-pica, segons escollir, hi ha espatlla de xai, peix, bueno, fin, brutal, i com no, doncs, també la coca de Sant Joan, cava també, i a més, doncs, disco mòbil fins a les tantes de la matinada, amb un servidor des de Ràdio Cunit i des de Sound DJs Quilòmetre Zero, DJ Jaumix també, doncs, en aquesta rebella de Sant Joan, una altra més ja, la qual, doncs, podreu disfrutar aquí en el Rovell de l'Ou, aquí a la plaça de Sant Cristòfol de Cunit, davant de l'església, en el teu recobre directe, al front de la Diligència. Sí, senyor! Des d'aquí saludem a tot el personal de la Diligència, Bé, doncs també recordeu que teniu la passaderia Cunit també amb aquestes cues de rap i ampolla de caldo. Allà sí també aneu a comprar els musclos, I la xurreria Velo, també un suís amb xocolata, amb nata, amb surros o porres per dues persones. Ananda Yoga Studio, una sessió de yoga o massatge. La braseria i pica de Cubelles, aquest vermut amb braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions. També la carnisseria Jaguara, amb aquest mig quilo de carn picada. Pollo a la brasa al sol, també un pollastre a la brasa, I com no, doncs també tenim la cova del Gorka amb aquest vermut per dues persones. El local social al castell, un sopar per dues persones. A part Casa Carminya de Castanyaire, un menú per dues persones de dimarts a divendres. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones. La cafeteria Benaderia Núria, un esmorzar per dues persones. I la penya bètica de Comarruga, també un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues per més al local de dijous a diumenge. I la pizzeria Ananà, com dèiem, doncs aquestes pizzas, A Navas de Tolosa, a Barcelona. La Saborea, també un esmorzar per dues per més de dijous a divendres. El Pollo Loco, un fantàstic megalot consistent en pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. I més a més, consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda. I la discoteca Lou, també una invitació en consumició per dues persones, asseguda a Calafell. I la Girada de l'Arbós, també una invitació doncs, per dues persones aquí a l'Arbós, A més, tenim una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres del Racó Dolç, a l'esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2, els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme. També tenim el menú per dues persones de l'Hotel Àdia i, com no, doncs, també aquesta invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Déu-n'hi-do, Ja ho saps, home. Busca, compara i si trobes algun millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home, clar que sí. I ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui, dimarts, dia 23 de juny de 2026. Abans que res, volem felicitar a tots els Joans, a totes les Joanes, i també, doncs, recordem que avui no és, però demà sí, i és festiu, per tant, demà és Sant Joan, i, doncs, per tant, avui tenim la revetlla per celebrar-ho. I quin millor lloc que en companyia de Ràdio Cunit i també de la diligència, Bé, doncs, des d'aquí saludem i felicitem a tots els Joans i a totes les Joanes. I també, doncs, com no, a Santa Agripina, a Ardames, a Aristòcrates, a Atanasio, també Santa Baracles, Vigilio, també Demetriano, Tiparici Italiano, Edeltrubis, Editrubis, Eustiqui, Sant Fèlix, Gaià, Gotiles, Jacob, patró del segon plat, Santa Lolita, Santa Maria de Oigines, Moisés, Prova, Urbà, Valeri, Cenas i Zenon. Doncs moltíssimes felicitats, Com a dèiem, també demà Sant Joan. Felicitats als Joans, a les Joanes, a Gilberts també, a Bartolomeus, a Farmàcius, a Ferms, a Ivan, també Longí, Orenci, Ròmul, Simplici, Teudar i Teodòfol. Doncs moltíssimes felicitats, I també, doncs, per la gent que digui com a celebrant el dia d'avui, felicitem a Dana Paola, que avui fa 31 anys. Nascuda a Ciudad de México, és famosa actriu, compositora i cantant mexicana. Va saltar la fama molt jove, el 1999, amb el programa de televisió Plaza Sésamo, diuen allà a Mèxic, No Barrio Sésamo, allà diuen Plaza Sésamo. Com a curiositats, el seu menjar preferit és el sushi i el gelat de mango i vanilla. Katy Perry és una de les cantants de referència. El llibre que més li ha agradat és Romeo i Julieta de Shakespeare. I el 2018 va arribar a l'estrellat internacional a Netflix amb el seu personatge Lou a la sèrie Élite. El 2028 va presentar el seu cinquè àlbum discogràfic titulat Cao. Doncs moltíssimes felicitats, Com també, doncs, volem felicitar, atenció, demà, Sant Joan, Sant Leo Messi. Demà fa 39 anys el que està marcant aquest Mundial de Futbol 2026, el Pichichi del Mundial amb 39 anys. Nascut a Ciudad de Rosario, a Santa Fe. Tal dia com avui, no, tal dia com demà, tal dia com demà, de l'any 87. Leo és un futbolista argentí, per als pocs que ho sàpiguen, famós a nivell mundial i està considerat per molts com el millor jugador de tots els temps. A l'equip on ha jugat la major part de la seva vida ha estat el Barça, amb el que ha guanyat més de 30 títols i batint tots els rècords. Com a curiositats, posseix doble nacionalitat, argentina i espanyola, va viure a Espanya entre el 2000 i el 2021. Leo és un dels futbolistes que més assistències ha realitzat de totes. A Messi li agrada lluir el dorsal número 10. El 2006, d'això ja fa 20 anys, fou l'argentí més jove en marcar un gol en un Mundial, el Mundial d'Alemanya. I a més també des de 2021 juga en el Paris Saint-Germain a França. I després, doncs, ja des de fa un parell d'anys, doncs, també a l'Inter de Miami, que ha guanyat també, doncs, 6 pilotes d'or, 6 botes d'or i també l'anterior Mundial de Futbol, el 2022, esperant que aquest també el torni a guanyar. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Messi batint tots els rècords. El Sant Leo Messi, demà, dia de Sant Joan, Però volem felicitar més gent, que avui és el seu aniversari i, doncs, volem fer sorpreses en viu i en directe. Per tant, agafarem el nostre telefonotron i ens comencem, doncs, a teclejar les tecles, vaja, a pagar la redundància, a marcar les tecles del nostre telefonotron el nostre doncs, aparell disponible per posar-nos en contacte doncs, amb una persona a la que avui em sembla que és el seu aniversari i li volem fer una sorpresa en viu i en directe. Sembla ser que no està disponible, anem a tornar-ho a provar. Segon intent, a veure doncs, si ens agafa el telèfon Biosca, eh? A veure si podem doncs, fer-li aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit i, com sempre, des del nostre magazín estiuenc, El Ventilador.
4: No està disponible.
0: No està disponible. Tornem a provar. Vinga, va, tercer i últim intent. Tercer i últim intent. A veure si ens agafa el telèfon Biosca. A veure si ara sí...
4: Orange. El teléfono al que llama no está disponible.
0: Vaja, vaja, vaja, doncs no és possible, no hi ha manera de posar-nos en contacte amb ell. Tot i així, li llancem aquest missatge i a veure si el pot escoltar en diferit. Com ha de ser, eh?
5: Bon dia, David. Soy Toni Camaro, Sol d'hivern. O como me conocéis vosotros, Tilford el auténtico, el Tilford. Bueno, pues eso, que me ha dicho un pajarito que es tu cumpleaños, pero creo que fue ayer. Bueno, ya nos despejas de esta duda y quería, bueno, pues felicitarte por tu cumpleaños, mi nombre y los de todo el equipo, y un abrazo muy grande y dedicarte una canción. Venga, un abrazo.
0: Oh, Déu-n'hi-do, eh? Escolta'm, David Biosca, moltíssimes felicitats, moltes felicitats, de part també de Toni Camaro, i et dedica aquest tema musical de Banzai Luces, el que aprofitarem també per donar-te numeret. Atenció, perquè t'emportes el número... número 61. Moltíssimes felicitats, David, a disfrutar-los per molts anys.

aquest tema musical aprofitem per demanar maneta amb el David i Òscar amb el número 61. Amb el 62, Jessica Méndez. Amb el 63, Adrià Méndez. Amb el 64, Marta Palomo. Amb el 65, Toni Capdevila. Amb el 66, Àngels Lorca. 67, Dani Navarro. 68, Ana Fernández. Amb el 69, Paula Luyendo. Amb el 70, Sílvia Capdevila. 71, Fernando Gómez. 72, Zoe Gómez. 73, Encana Arcilaga. 74, Eva de la Peña. I amb el 75, Juan Pablo Rodríguez. Més temes musicals, més peticions dels nostres oients. Ens arriba aquest tema d'un servidor també, doncs, per fer boca per aquesta revetlla de Sant Joan. Sí, senyor. Donem numeret amb el número 76, Mari Carmen García. 77, Diana García. 78, Fanny Fontanelles. 79, Mabel Fontanelles. 80, Eden Bijuan. 81, Jordi Fontanelles. 82, Luis García Carreras. Amb el 83, Josep Macià. 84, Joana Paredes. 85, Alberto Gil. Amb el 86, Meritxell Lúria. Amb el 87, Susana Flores. 88, Sarai Soler. 89, Mercè Rubió. I amb el 90, Natàlia Alba. Som-hi, som-hi, som-hi! Amb la revetlla de Sant Joan de Dia i Jaumix!

aquest tema musical també aprofitem per donar numeret amb el 76 Mari Carme García, 77 Diana García, 78 Fanny Fontanelles, 79 Marlel Fontanelles, amb el 80 Aiden Pijuan, i a més doncs també amb el 81 Jordi Fontanelles, 82 Luis García Carreras, amb el 83 Josep Macià, 84 Joana Paredes, 85 Albert Gil, amb el 86 Meritxell Llúria, 87 Susana Flores, 88 Sarai Soler, 89 Mercè Rubio i amb el 90 Natàlia Alba.

Aquestes vacances viatja amb nosaltres. 107.0 de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320. 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228. 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit. Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost, per Cunit i pobles del voltant.
1: Hostal Restaurant La Diligencia. Des de 1515, parada i fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en calçotades d'anomenació d'origen IGP de baix.
0: I no perdis la Revetlla de Sant Joan. Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

0: Com en el cas del sol, que tractàvem no fa masses dies, el bany a les nostres platges també té beneficis i riscos. Els coneixerem avui.
1: Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
0: Per parlar-ne, hem tornat a demanar la participació en aquest espai de Jordi Tor, tècnic del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, i ell, tan amable, ens l'ha brindat. De nou, gràcies per la col·laboració, Jordi.
2: Gràcies a vosaltres.
0: En principi, en general, és beneficiós el bany al mar? Després ja entrarem en detalls, però en principi podem dir que és beneficiós el bany al mar?
2: És molt beneficiós, diria jo. L'aigua del mar ens aporta pues, múltiples substàncies que són beneficioses per l'organisme. Entre els més rellevants poden ser diferents sals, calci, oxigen, nitrogen, iode, ferro, zinc. Totes aquestes contribueixen a l'estabilitat del mantell de l'àcid de la pell. Però també fins i tot els cels absorbits per l'organisme contribueixen al bon funcionament del metabolisme humà. També tenen efectes curatius, ja des de l'època grega, diguem,
0: sí.
2: De la taula sobre teràpia, en coneixem tothom, no? Mm-hmm. S'havia recomanat sempre per dolors musculars, malalties reumàtiques, patologies dèrmiques, o sigui que des del punt de vista lúdic també és un lloc d'esbarjo per refrescar-nos dies calorosos, com hem parlat en altres programes, per jugar, gaudir. Una cosa important, una cosa molt interessant, per exemple, que ens pot aportar és el passejar, no solament el bany, el passejar a la vora de l'aigua, que si es trenca l'onatge a les cames...
0: Allà on trenquen les ones, no?
2: Allà on trenquen les ones es va superbé per la circulació, la musculatura dels peus i les cames, no? Aquestes varius que tenim.
0: No, però cada vegada hi ha més gent, eh? Cada vegada hi ha més gent, a vegades es fa fins i tot difícil caminar, perquè cada vegada la gent ho sap més.
2: Sembla un passeig, això.
0: Això, i s'hi posa.
2: I tant que sí.
0: Bé, de tota manera, hi ha alguns riscos també a l'hora de posar el peu a l'aigua, no, Jordi?
2: Com tot té els seus riscos.
0: Sí, les seves avantatges, els seus inconvenients. De quina mena els riscos?
2: De riscos, bàsicament, en tenim dos importants, a part dels accidents que podem tenir, no?, amb les embarcacions, amb els canals i tal. D'importants tenim l'ofegament i el tall de digestió.
0: Uh-huh.
2: Símptomes d'un ofegament, pues, dir que és quan tenim una manca d'oxigenació, tenim una lleugera i progressiva pèrdua de coneixement, un pols lent o quasi inexistent, segons si ja en l'estat que estem, i es deu bàsicament a que ens ha entrat aigua als pulmons o a l'estómac i presentem generalment una pell olorosa per manca d'oxigenació. Què hem de fer quan veiem una persona que s'està ofegant? Entre tot, avisar el servei de salvament i socorrisme de la platja. Perquè si intentem nosaltres anar-hi, podem també ser arrossegats pel pànic de la víctima o perquè fins i tot aquesta persona pot estar dins d'una corrent marítima, no? I llavors seria molt pitjor, no? Què tenim? Podem aconseguir, si aconseguim atreure la persona de l'aigua, el primer que hem de fer, per exemple, perquè recupera la consciència, és aixecar-li les cames perquè li vingui la sang li corri cap al cap, cap al cervell.
0: Sí.
2: I si respira, pues, i presenta pols, no cal fer res més, però si no respira, seria, llavors haurien d'actuar fent maniobres de ressuscitació cardiopulmonar, que és un RCP, però això ja ha de ser personal de serveis sanitaris o personal de serveis de salvament i socorrisme.
0: Molt bé, doncs l'ofegament pot ser un dels riscos de l'aigua del mar. El segon, tu deies, un tall de digestió, no?
2: Sí, aquest potser li donem poca escassa importància.
0: Sí, perquè però hi ha gent que s'hi tira acabat de menjar, no?
2: Sí.
0: I estira l'aigua.
2: Pues molt malament, com dic jo. Perquè és un accident molt freqüent, molt del que ens pensem. Símptomes que té un tall de digestió pues, són mareig, nàusees, vòmits, ràmpats, esgarrifances, palideses, pols dèbil, inconsciència i, bueno, el pitjor del cas, pues, aturada cardíaca, no? Però sobretot quan notem marejos o nàusees o vòmits, pues, ja de seguida pues, tranquil·lament sortir de l'aigua, no? Perquè segurament estem ante els primers símptomes. Per què es produeix? Es produeix per el que tu has comentat, una entrada brusca a l'aigua mentre té lloc el procés de digestió. Saps? El procés de digestió El sol dura, depèn de l'àpat, entre hora i mitja i 3 hores. Si és molt copiós, 2 o 3 hores. Però si és un lleuger, hora i mitja. Per tant, convindria esperar-se 1 hora i mitja abans d'entrar a l'aigua.
0: O sigui, entre hora i mitja i 3, depenent doncs, si l'àpat ha estat més lleuger o més copiós, no?
2: Sí. En tots els casos s'ha d'avisar el servei de salvament i socorrisme, com hem comentat abans, i si aconseguim atreure una persona d'aquestes que presenti aquests símptomes, sobretot hem d'estirar, en aquest cas no l'estirem amb les cames cap amunt, sinó hem de posar-la en posició de cúbit lateral, és així de recostada, perquè és possible que vomitin aquesta persona, sí, i posant-la així de cúbit lateral evitem que s'ennueguin.
0: Escolta, si dèiem que cada vegada hi ha allà on baten les zones hi ha més gent passejant, no? Cada vegada hi ha més enterats de lo beneficiós que és l'onatge per la circulació, cada vegada també hi ha a l'aigua més estris, eh? Barques, surf, windsurf... Esclar, a vegades fins i tot un temps s'ha atropellat, no?
2: Hem d'anar amb molta cura, perquè, i tot i que estan els canals, nosaltres també per fer un bany, sobretot on estan limitades ja en totes les platges de la província de Barcelona, tenen la limitació del balissament, els canals d'entrada i sortida d'embarcacions, hem de respectar aquests canals perquè poden patir accidents amb una taula de surf, de windsurf, de kitesurf, amb una embarcació que estigui surfint, que vagi una miqueta despistada. És fàcil patir un accident. Hem de vigilar molt a l'aigua perquè tenim molts riscos, no? També aquestes persones que fan aquests esports o que porten aquestes embarcacions poden tenir també accidents entre ells i patir aquests riscos. Són els tres tipus, els accidents marítims i de digestió. I el que són els ofegaments són els tres riscos més importants que podem trobar a l'aigua.
0: De tota manera, encara em sembla que ens en oblidem d'algun que als nostres oïdors potser els hi passa pel cap ara mateix, que són elements vius que s'hi poden trobar a l'aigua.
2: Sí.
0: Meduses, no ens hem oblidat de les meduses.
2: Són un altre tipus de perills que tenim a l'aigua.
0: Doncs en parlem en un altre espai. Perfecte. Perquè hem esgotat el temps, Jordi. Em sembla que el tema, a part de que ha estat molt en els mitjans de comunicació en els darrers estius, suporta que li dediquem un altre espai. Doncs ens retrobem aviat amb en Jordi Tor, tècnic de la unitat del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Fins aviat, Jordi, gràcies.
2: D'acord, gràcies.
0: Salut amb Juanjo Junquera per a la xarxa Com Ràdio.
1: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, la 1 es parla, Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa fins demà, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
4: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
3: Per la seva banda, Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida que preveu que surtin fins a 490.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. També es faran més de 500 de controls de droga i alcoholèmia i també es desplegaran més de 286 agents. I en clau política, el govern espanyol ha donat llum verda al projecte PlemCat, la plataforma d'assaig eòlica marina prevista al Golf de Roses. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental favorable, un pas clau perquè es pugui instal·lar els primers prototips d'aerogeneradors a la badia. El projecte ocuparà una superfície de 7,4 quilòmetres quadrats, inclourà 3 molins flotants de 15 megawatts cadascun amb una alçada màxima de 261 metres. I la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la infiltració de policies en moviments socials, polítics i populars als Països Catalans ha citat a declarar el 14 de juliol la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, el comissari en cap, Eduard Esquius, i el cap de la Comissaria d'Informació, Carles Hernández. La comissió vol que donin explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea docent i altres casos que s'hagin produït en els darrers anys. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer aquests exàmens poden consultar ja els resultats al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota o no per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
6: Mójate con Radio Cunit.
7: Y ahora, los tambores.
8: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Aquest estiu ho refresca amb
13: Ràdio Cunit.
14: Ràdio Cunit.
15: Ràdio Cunit.
16: Ràdio Cunit.
17: Ràdio Cunit.
18: Ràdio Cunit.
19: Ràdio Cunit.
20: Ràdio
21: Cunit.
22: Ràdio Cunit.
23: Ràdio Cunit.
24: Ràdio Cunit. Ràdio Cunit.
25: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, me gusta mucho Radio Cunit. Okay, let's go.
26: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada de fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas, denominación de origen, IGP de baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit.
27: Loren manda en el salón con 90...
26: Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
2: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
3: Chavalote, estás sintonizando el 107, Radio Cuní.
4: Este verano no te vayas para el pueblo, nos quedamos Cuní, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cuní 107.0.
2: Buena, esa me gusta.
5: A mí me gusta mucho Cuní, de radio, paella, toro, sevillanas, ole, sarana, muy buena, Radio Cuní.
6: Desde cada escuba con Pepito, desde cada escuba la radio con Pepito, lo escuchan todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
2: Radio Cunit. La radio más refrescante de la costa.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Gea Palau and I'm your English teacher. The sun's in my heart and I'm ready for love. Avui en la secció Vocabulary aprendrem uns idioms o expressions en anglès. I a la part Grammar farem un repàs de tots els verbs que hem vist fins ara. Genius.

Els idioms són expressions acunyades que volen fer referència. No les podem normalment, molt poques vegades, les podem traduir literalment perquè si no, no tindrien sentit. És important dominar les expressions perquè fa que el nostre aprenentatge del llenguatge sigui més autèntic i ens doni aquest toc natiu que moltes vegades ens falta. La primera expressió és "A bird in the hand is worth two in the bush", que literalment vol dir "un ocell a la mà val més que dos a l'arbust". Aquí el significat s'assembla molt, ja que en castellà és "más vale pájaro en mano que ciento volando". Així doncs, repetiu amb mi aquesta expressió en anglès: "A bird in the hand is worth two in the bush". Repeat after me: "A bird in the hand is worth two. A bird in the hand is worth two in the bush". La segona expressió és "a cat in gloves catches no match". "A cat in gloves catches no mice", que vol dir "un gat amb guants no caça ratolins". Repeat after me: "A cat in gloves catches no mice". La següent expressió, "a stitch in time saves nine", que vol dir que una punxada a temps n'estalvia nou. Aquesta expressió és equivalent a l'expressió de "més val prevenir que curar". Així doncs, repeat after me: a stitch in time saves nine. Someone said she's homeward bound. La quarta expressió és "a word is enough to be to the wise", que vol dir "amb una paraula n'hi ha prou pels savis", que seria equivalent a l'expressió en castellà "a buen entendedor poques paraules basten". Així doncs, repeat after me: "a word is enough to the wise". La següent expressió és "actions speak louder than words", que literalment vol dir "les accions parlen més alt que les paraules", que seria una expressió equivalent a "fets, no paraules". Així doncs, repeat after me: "actions speak louder than words". La següent expressió és add insult to injury, que literalment vol dir afegir un insult a una ferida, que seria l'equivalent a a sobre de que m'has fet mal, afegeix-n'hi encara més. Seria com ficar llenya al foc. Així doncs, repeat after me: add insult to injury. "All cats are grey in the dark". Aquesta frase literalment vol dir que tots els gats són grisos a les fosques, que seria l'expressió equivalent al castellà "por la noche todos los gatos son pardos". Així doncs, repeat after me: "All cats are grey in the dark". "All griefs with bread are less", que vol dir literalment que totes les penes amb pa són menys dures. Per tant, que seria una expressió equivalent de "el mal cantant s'espanta". Així doncs, repeat after me: "All griefs with bread are less". Every day, together, l'expressió següent és "all roads lead to Rome", que és molt similar a la seva versió en català o castellà, que és "tots els camins porten a Roma". Així doncs, repeat after me: "all roads lead to Rome". La següent expressió és la frase "all that glitters is not gold", que vol dir que tot el que no és or, tot el que brilla. Així doncs, repeat after me: "all that glitters is not gold". La següent expressió és "an eye for an eye, a tooth for a tooth", que és literalment "ull per ull i dent per dent". Així doncs, repeat after me: "an eye for an eye,
A Tooth for a Tooth. La següent, Barking Dogs Never Bite. Literalment vol dir, els gossos que lladren mai mosseguen. Això és una expressió equivalent a la frase en castellà, perro ladrador, poco mordedor. Repeat after me, barking dogs never bite. La següent expressió, better late than never, que és més vale tarde que nunca. Repeat after me, better late than never. La segona expressió és better safe than sorry, que vol dir literalment més val estar segur que lamentar-se, que també seria una equivalent expressió, més val prevenir que curar. Repeat after me, better safe than sorry. La segona expressió és better the devil you know than the devil you don't know, que literalment vol dir millor el dimoni que coneixes que el dimoni que no coneixes, que seria l'equivalent a l'expressió de más vale malo conocido que bueno por conocer. Better the devil you know than the devil you don't know. Birds of a feather flock together. Literalment vol dir que les plomes d'un ocell s'ajunten totes i seria un equivalent a l'expressió que Dios los cría y ellos se juntan. Repeat after me. Birds of a feather flock together. Bite off more than you can chew. Literalment vol dir mossegar més del que realment pots empassar, que seria un equivalent a l'expressió en castellà el que mucho abarca, poco aprieta. Repeat after me. Bite off more than you can chew. Cat got your tongue? Això és literalment vol dir que t'ha pres la llengua el gat. Repeat after me. Cat got your tongue? La següent expressió vol dir it costs an arm and a leg, que literalment vol dir costar un braç i una cama, que seria l'equivalent a l'expressió un ull de la cara o un ronyó. Així doncs, repeat after me. It costs an arm and a leg. I l'última expressió que tenim per avui és cut corners, que vol dir retallar les cantonades, arrodonir, i que es fa servir normalment per retallar els pressupostos. Repeat after me. Cut corners. It's super colorful.

Durant tots aquests dies hem vist diferents temps verbals. Hem vist el present simple, que es formava amb un verb i s'afegia la S a la tercera persona. Per exemple, la forma positiva era she sleeps. La forma negativa era she doesn't sleep. I la pregunta era, does she sleep? El present continuous es formava amb el verb to be i un verb en gerundi, és a dir, se li afegia el ing. Per exemple, en la frase they are sleeping. La forma negativa és they are not o they aren't sleeping. I la pregunta era are they sleeping? No, they aren't. Recordem que en el pas simple hi havia dues maneres de fer el, bueno, hi havia dos tipus de verbs, els regulars o els irregulars. Amb els verbs irregulars tenim la frase we slept, la forma negativa we didn't sleep. Did we sleep? I la forma en verbs irregulars, que en els que s'afegia ed al final de cada verb, és she looked him, ella el va mirar. She didn't look him, ella no el va mirar. Did she look him? El va mirar ella. A continuació, per practicar una mica tots els verbs, farem aquest exercici. Així doncs, take a pen and open your notebook, que farem aquest exercici a continuació. En aquest exercici haurem de triar quina de les dues formes és la més correcta per la següent frase. La primera frase és I do or I'm doing my homework at the moment. Ara mateix faig o estic fent els deures. Correcte. La frase és I'm doing my homework at the moment. I'm present continuous. Last summer, l'estiu passat, we visit en passat o we're visiting our family. Correcte. Last summer we vam visitar our family, la nostra família. La següent frase és he gets up or he's getting up early every day. Ell es lleva d'hora cada dia o s'està llevant d'hora cada dia. Ell es lleva d'hora cada dia. La frase a continuació és Anna can't go out now. L'Anna no pot sortir ara mateix. She talks or she's talking on the phone. Parla o està parlant per telèfon. Correcte, és en present continuous. Anna can't go out now. She's talking on the phone. La següent frase és my cousin always wants or always wanting to play with me. El meu cosí sempre vol o sempre està volent jugar amb mi. Efectivament, és en present simple. My cousin always wants, i recordem la tercera S de la tercera persona, my cousin always wants to play with me. La frase a continuació, la frase a continuació és I help or I was helping my mother to clean the house when you arrived or were arriving. Jo estava ajudant o ajudava a la meva mare a netejar la casa quan tu vas arribar o estaves arribant. Exacte, és I helped en past simple. Perdó, és I was helping in past continuous my mother to clean the house. Estava ajudant a la meva mare a rentar la a netejar la casa. When you arrived, en past simple. La primera és past continuous i la segona és past simple. La frase a continuació és
I'm very tired and I drink coffee now, o I'm drinking coffee now, estic molt cansat, i bec o estic bevent cafè ara. Efectivament, és amb present continuous. I'm very tired and I'm drinking coffee now. La frase a continuació és: she always has or is having lunch at home. Ella sempre dina o està dinant a casa. Efectivament, és amb present simple. She always has lunch at home. La frase a continuació és: now I know what you mean, o I'm knowing what you mean. Ara sé què vols dir, o estic sabent què vols dir. Now I know what you mean. Ara sé el que vols dir, en present simple. And last but not least, la següent frase: my sister is sleeping or sleeps right now. You call her or are calling her later. La meva germana dorm. Truca-la després. La frase quedaria: my sister is sleeping right now. You call her later. Ma germana està dormint. Truca-la després.

I continuem amb els nostres false friends. Avui ens en presentem com sempre a dos més. El primer que tenim és Deception, que efectivament no vol dir decepció, sinó que vol dir engany. Si volguéssim dir decepció en anglès, hauríem de dir disappointment. Així doncs, deception és engany i decepció en català és disappointment en anglès. La següent frase és, paraula és dessert, que no és un desert, sinó que és postres, i si volguéssim dir desert en anglès hauríem de dir desert. Hem de fer la S sonora en desert, postre, que no és desert, i desert, que en anglès és desert, S sorda, S sonora, perdó.

0: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, dimarts, dia 23 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament de Cunit fa una crida a la ciutadania perquè opti per l'ús de pirotècnia silenciosa o de baixa intensitat sonora durant les celebracions. Aquesta alternativa contribueix, doncs, a millorar la convivència i reduir, doncs, les molèsties que el soroll provoca a infants, persones grans, persones amb hipersensibilitat auditiva, trastorns de l'espectre autista i animals de companyia. Gaudim de la festa amb responsabilitat i respectant sempre a tothom. D'altra banda, també volem avisar que durant aquesta revetlla de Sant Joan, per garantir la seguretat de tothom durant la revetlla, recordeu les següents prohibicions. Fogueres i pirotècnia prohibits. A tot costa Cunit, als jardins i rosers, a menys de 500 metres de terrenys forestals, a la resta del municipi i a tot el terme municipal, inclòs a la platja. Pirotècnia i fogueres, a la platja també prohibida. També es permetrà l'ús de pirotècnia al passeig marítim i a l'esplanada de l'estació Cantó Mar. Només la nit del 23 de juny, entre les 10 de la nit i la 1 de la matinada. Més notícies. L'Ajuntament de Cunit ja té en marxa fins al 15 de setembre el dispositiu de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi, amb l'objectiu de garantir la seguretat dels banyistes durant la temporada d'estiu. El servei estarà operatiu i diàriament en horari de 11 del matí a 7 de la tarda i comptarà amb l'habitual desplegament de recursos humans i materials per oferir una resposta àgil i eficient davant qualsevol incidència. Pel que fa als mitjans materials, el dispositiu disposarà de 7 torres de vigilància distribuïdes al llarg del litoral, 2 mòduls de socorrisme, una moto aquàtica i una taula de rescat per a les intervencions a l'aigua. L'equip humà estarà integrat per un total de 11 socorristes, un patró d'embarcació i una persona coordinada que vetllaran diàriament per la seguretat dels usuaris de les platges. El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo, ha destacat que el dispositiu d'estiu és una peça clau per garantir la seguretat a les nostres platges durant els mesos de major afluència de banyistes i visitants. El responsable municipal ha remarcat que disposem d'un equip humà qualificat i dels recursos necessaris per oferir una resposta ràpida i eficaç davant de qualsevol incidència, però és imprescindible comptar també amb la col·laboració i la responsabilitat de la ciutadania. En aquest sentit, ha recordat que respectar les indicacions dels socorristes i el significat de les banderes és fonamental per prevenir, doncs, situacions de risc i gaudir del litoral amb totes les garanties de seguretat. Des de l'Ajuntament es recomana extremar la precaució durant els episodis de fort onatge o corrents marítims, evitant l'exposició prolongada al sol durant les hores de màxima intensitat i mantenint una especial vigilància sobre els infants i les persones vulnerables. I les platges de Cunit tornaran a lluir aquest estiu a la bandera blava, un reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, otorgat, doncs, per la Fundació per a l'Educació Ambiental, reconeix aquells espais que compleixin exigències, criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació de la bandera blava posa en valor la tasca continuada

I l'Ajuntament de Cunit també presenta una nova edició del programa d'activitats d'estiu a la platja, una proposta gratuïta pensada per fomentar l'esport, els hàbits saludables i la dinamització del litoral durant els mesos de juliol i agost. De l'1 de juliol al 27 d'agost, les platges del municipi acolliran sessions dirigides de ball, ioga i cross-training en diferents espais de Cunit, obertes a tota la ciutadania i sense necessitat d'inscripció prèvia. El programa Ball a la platja es desenvoluparà de dilluns a dijous a les 7 del vespre. Dilluns a la platja de Cantoni, dimarts a la platja Valparaíso, dimecres a la platja Cunit Centre i dijous a la platja Cunit d'Or. Paral·lelament, les sessions de ioga a la platja tindran lloc a les 8 del vespre, també de dilluns a dijous. El dilluns a la platja Diagonal, dimarts a la platja Cunit d'Or, el dimecres a la platja Les Planes i dijous a la platja Cunit Centre. Aquest estiu torna el monitoratge de cross-training, una activitat dirigida que realitzarà els dimarts i dijous a les 8 del vespre a la plaça de Turisme. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció d'un estil de vida saludable, la pràctica esportiva a l'aire lliure i la dinamització dels espais de platja com a punts de trobada i convivència durant la temporada d'estiu. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom. D'altra banda, també el parc fotovoltaic instal·lat a la coberta genera tota l'energia necessària per al funcionament del dipòsit regulador de Cunit. El CAT inaugura el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. El 47è dipòsit regulador del CAT pot emmagatzemar fins a 25.000 metres cúbics d'aigua potable i reforçar les garanties de subministrament als consorciats de l'àmbit tarragonès-Baix Penedès. El projecte ha suposat una inversió de 5,6 milions d'euros, cofinançada al 50% entre l'ACA i el CAT. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, al Baix Penedès, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. L'equipament compta amb un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars, amb capacitat de generar un màxim de 200 kilobytes de potència, suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació d'electrocloració operin de manera completament autònoma. La fotovoltaica s'ubica a la coberta de la nova construcció, un indret estratègic que permet generar energia neta aprofitant una superfície industrial ja existent, sense necessitat d'ocupar altres espais naturals, i ha tingut un cost de 253.000 euros, doncs d'aquests 120.000 provenen del programa d'ajuts renovables innovadores finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El de Cunit és el 47è dipòsit regulador que el CAT integra en la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta, però en el primer que és capaç de funcionar sense aportació energètica externa. És per això que el president del Consorci, Marc Brunet, ha avançat que aquest és un model a seguir per al CAT. La descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució d'aigua implica aprofitar grans espais disponibles, com les cobertes de les nostres dipòsits, per desplegar-hi sistemes de producció energètica provinent de fonts renovables. Brunet ha recordat que actualment prop d'un 10% de l'energia consumida per l'ENS és autoproduïda i que s'està treballant per ampliar fins al 15% la cobertura solar global del sistema del CAT. El nou dipòsit regulador compta amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a la 10 piscines olímpiques. La construcció ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats i ha suposat una inversió de 5.632.000 euros, import cofinançat al 50% entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA i el CAT. En l'acte inaugural, el gerent de l'ACA, Daniel Meroño, ha assenyalat que la garantia d'aigua requereix anticipació, planificació sostinguda en el temps i inversió continuada, i aquest dipòsit és un exemple concret d'aquesta manera, doncs, al qual s'ha d'entendre la gestió de l'aigua. A més, Meroño ha remarcat que en un context de creixent pressió sobre els recursos hídrics, amb episodis de sequera més recurrents, cal reforçar els sistemes existents i preparar-los per les noves exigències. L'entrada en funcionament del dipòsit té com a objectiu incrementar la disponibilitat de l'aigua potable a la xarxa de distribució del Consorci, especialment al tram litoral comprès entre Roda de Berà i el Baix Penedès. La primera tinent d'alcalde de Cunit, la senyora Dolors Carreras, ha assegurat que l'entrada en funcionament d'aquesta infraestructura tindrà efectes molt positius en la població de Cunit i els municipis de l'entorn, ja que augmenta les garanties de servei en els períodes de màxima demanda i reforça les seves reserves disponibles davant possibles incidències a la xarxa. En aquest sentit, Carreras ha assenyalat que amb el nou dipòsit, el CAT disposarà d'aigua per garantir el servei a la zona de Cunit durant almenys una jornada sencera. Els dipòsits reguladors contribueixen, doncs, a una peça fonamental de la xarxa del CAT, distribuïts estratègicament en punts elevats del territori. Contribueixen, doncs, a equilibrar els cabals de subministrament, millorar l'eficiència operativa del sistema i reforçar les garanties del servei mitjançant l'emmagatzematge de reserves d'aigua. Amb la posada en servei del dipòsit de Cunit, el Consorci completa el desplegament d'aquestes infraestructures estratègiques, integrant un total de 47 dipòsits reguladors al conjunt de la seva xarxa.

0: policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament a la prova esportiva, la circulació per la C31 remandrà tancada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí fins al pas complert de la caravana de l'organització dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas interior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà obert al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. I l'Ajuntament de Cunit continua treballant en el diagnòstic per a l'elaboració del Pla Local de Salut. Per aquest motiu volem recollir la visió i opinió al respecte de la salut en termes generals de Cunit i especialment de les persones del municipi de més de 60 anys. La teva aportació és molt important per saber quines són les necessitats de la ciutadania de més de 60 anys i tenir-les en compte en el Pla Local de Salut. Podeu accedir al qüestionari clicant en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. El termini per respondre finalitza el 28 de juny. I també s'ha publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament l'edicte de requeriments de la subvenció per l'adquisició de llibres de text del curs escolar vinent. Els interessats tenen un termini de 10 dies hàbils per aportar la informació requerida a l'edicte per tal de seguir en el procés selectiu. La forma de presentació d'aquesta informació ha de ser a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb l'instància general o presencial a la UAC de l'Ajuntament al carrer Major número 12. Els interessats que van presentar sol·licitud i no surten al llistat no han de presentar cap documentació addicional. Hem de recordar que les famílies que no presentin la documentació en termini se les considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud. I la regidoria de Cultura va celebrar una nova reunió de treball amb les colles participants del Carnaval amb l'objectiu de retornar les conclusions i propostes sorgides de la trobada de valoració celebrada el passat mes de març després de l'edició del Carnaval de Cunit 2026. La sessió va servir per compartir amb les colles participants les accions i línies de treball que han d'anar definint a partir de les aportacions recollides durant la primera reunió de valoració, així com per establir noves vies de col·laboració entre les colles i el consistori amb la mirada posada en la preparació del Carnaval de Cunit 2027. Durant la trobada es van aportar diferents aspectes organitzatius i de coordinació amb l'objectiu de continuar millorant una de les festes més emblemàtiques i participatives del municipi. Tant les colles com l'Ajuntament van coincidir amb la importància de mantenir espais de diàleg, permetin construir de manera compartida un model de carnaval cada vegada més participatiu, segur i atractiu. La reunió es va desenvolupar en un ambient constructiu i de col·laboració amb la voluntat compartida de reforçar el paper de les colles com a motor principal de la festa i d'impulsar noves iniciatives que contribueixin a consolidar el Carnaval de Cunit com una cita de referència al territori. La regidoria de Cultura, la senyora Montse Càmera, va voler agrair la implicació de totes les colles i el clima de treball generat durant la trobada. Vull agrair sincerament la predisposició, el compromís i l'esperit constructiu de totes les colles. El Carnaval de Cunit és una festa que es construeix entre tots i totes i aquest bon ambient de col·laboració és la millor garantia per continuar fent-lo créixer. La regidora també va destacar que la reunió d'ahir ha servit per retornar la feina feta des del mes de març i sobretot per començar a definir conjuntament els reptes i objectius del Carnaval 2027. La implicació de les colles és imprescindible per continuar millorant i consolidant una festa que és un orgull pel municipi. Des de la regidoria de Cultura es continuarà treballant de manera coordinada amb els grups participants per donar resposta a les necessitats detectades i avançar en l'organització de la propera edició del Carnaval, reforçant la participació i el sentiment de pertinença que caracteritzen aquesta celebració tan arrelada a Cunit. I l'alumnat de l'Aula de Diversitat de l'IES, Ernest Lluch i Martí, participa en el projecte Reacciona, una iniciativa educativa que promou la conscienciació social, la cultura de la pau i l'esperit crític mitjançant la creació d'un curtmetratge. El projecte ofereix als i les estudiants l'oportunitat d'endinsar-se en el llenguatge audiovisual i de desenvolupar competències com el treball en equip, la creativitat i la reflexió sobre qüestions socials de gran rellevància. Aquesta iniciativa compta amb el finançament de l'Ajuntament de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha expressat la seva satisfacció amb el desenvolupament del projecte, destacant que ofereix a l'alumnat una experiència experiència enriquidora que combina l'aprenentatge del llenguatge audiovisual amb el foment de la consciència social, el treball col·laboratiu i el pensament crític. En aquesta edició, l'alumnat ha creat el curtmetratge Allò que tenim, una obra que convida a reflexionar sobre la importància de les persones, els vincles i els elements que formen part de la nostra vida quotidiana i sobre com ens afecta emocionalment la seva absència quan el perdem. El passat 12 de juny es va celebrar una trobada amb l'alumnat d'arreu de Catalunya al Caixa Fòrum de Barcelona per presentar els curtmetratges realitzats dins del projecte, compartint experiències i posant en valor el cinema com una eina educativa i de transformació social. Iconit va celebrar el passat dimecres 17 la cinquena edició del Consell d'Infants, un espai de participació que dona veu als nens i nenes del municipi i fomenta la seva implicació en la vida col·lectiva. Consell al qual va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit, el qual podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. Com a novetat d'aquesta edició, s'ha organitzat un concurs de dibuix entre les escoles de Cunit i que l'obra guanyadora s'ha convertit en el disseny d'una samarreta commemorativa del Consell. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Gemma Mangual, que ha acompanyat el procés creatiu i ha contribuït a fer possible aquest projecte. La jornada ha estat una oportunitat perquè els infants comparteixin idees, expressin les seves inquietuds i participin activament en iniciatives que reforcen els valors de la convivència, la creativitat i el compromís amb el municipi. L'alcalde ha destacat la importància de continuar impulsant espais com el Consell d'Infants, afirmant que escoltar la veu dels més joves és essencial per construir, doncs, un municipi més participatiu i inclusiu. Iniciatives com aquesta els permeten expressar les seves idees, desenvolupar la seva creativitat i sentir-se part activa de la comunitat. I el passat dijous, 18 de juny, també va tenir lloc una cursa solidària pel passeig marítim en benefici a la Fundació David Smile. Aquesta iniciativa va estar promoguda per l'alumnat de tercer EFA de l'Institut Ernest Joaquim Martí amb la col·laboració en l'organització de la Regidoria de Joventut i Educació i Policia Local de Cunit. La cursa ha estat un esdeveniment lúdic i esportiu amb participació de joves i del grup Mou la Vida de Cunit. Cada participant va portar una peça de roba esportiva que anava destinada a la Fundació David Smile. La regidora de Joventut i Educació, Yolanda Sánchez, agraeix la participació de totes les persones i veu d'aquesta activitat intergeneracional com una oportunitat de fomentar aprenentatges mutus, així com augmentar l'autoestima i l'autonomia entre joves i grans. I els dies 16 i 17 de juny també es va celebrar l'Auditori Joan Colet de Calafell al Tocània 2026, un esdeveniment en què els alumnes de les escoles del Baix Penedès poden mostrar el que han après musicalment al llarg del curs. Tots els infants hi participen amb la col·laboració del professorat de música de les diferents escoles. L'Escola de Música Contrapunt va acompanyar les actuacions durant tocant en directe amb el seu equip docent donant suport musical als alumnes. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat la importància de la música com a eina d'expressió artística i de cohesió entre les escoles del municipi. I l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit han reeditat el conveni de col·laboració amb una dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant l'any 2026 que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén, doncs, posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats pel desenvolupament econòmic local. La regidora de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat. La signatura d'aquest conveni, qual és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde, Jaume Cassanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i part de la CEC, la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosario Gómez Raya. Recordem també que el dia 15 de juliol realitzarem un sorteig d'un fantàstic creuer per dues persones gentilesa de Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. I és que tenim la campanya engegada Compra Cunit té premi, més de 600 premis amb els seus rasques, més el sorteig final el dia 15 de juliol en el marc del programa 100% romàntics de Nadia Alfarji. Recorda, el 16 de juliol. El 16 de juliol a les 9 de la nit caldrà respondre en directe al sorteig, del qual es farà a través dels micròfons de Ràdio Cunit. I parlant de Ràdio Cunit, també l'Ajuntament de Cunit, a través de la nostra emissora, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei NCAS Lights, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permet, doncs, processar els continguts de l'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant-ne resums i afegir-hi metadates, facilitant la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. I Cunit es prepara per viure una festa major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició dels mullats i dels cremats. Doncs ja tenim aquí, doncs, entre el 3 i el 13 de juliol, la nostra Festa Major Sant Cristòfol 2026. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El que us facilitarem més endavant. Això sí, en exclusiva podem detallar que el pregó de Festa Major el realitzarà el nostre company Guillem Estadella i que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. També tenim, doncs, la cançó oficial de la Festa Major, Els Mullats Descremats, el qual podeu escoltar al llarg de tota la nostra programació aquí a Ràdio Cunit, emissora oficial de la Festa Major d'estiu 2026. I també recordem que la matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs vinent s'ha de formalitzar fins al 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç www.cunit.cat/informació-i-serveis-al-trenet. El qual detallarem també el proper dijous. També recordem que tenim activitats infantils d'estiu a la biblioteca, el que cal inscripció prèvia només a través dels formularis de la web o també, doncs, a les seves xarxes socials, a Facebook, Instagram, en Biblioteca de Cunit. I també fins al 24 de juny la ciutadania i les entitats que heu participat en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podeu valorar-la i donar la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament titulat Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. També sobre el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül pel curs vinent, el que, doncs, acaba el termini el 29 de juny. I tenim nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. L'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis eFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove, al carrer dels Horts, número 5. Però encara tenim més notícies. Un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, aquest divendres 26 de juny a 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçant al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 8:45 del vespre. I recordem també que tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, el que, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recorda, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. A més, tenim la tercera edició del Films Cunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, que tindrà lloc el dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. Vine a gaudir de les obres audiovisuals finalistes d'aquest festival pensat per potenciar el cinema entre el jovent, un esdeveniment que dona veu i visibilitat als i les joves cineastes del territori. Cinema a la fresca i talent local. T'ho perdràs? A més, també tenim una visita guiada per conèixer la història de Cunit el 28 de juny. Punt de trobada a plaça de la Vila davant de l'Ajuntament a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977 67 47 77, 977 67 4777 o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. I l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzarà les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 10:45 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrenca el 3 de juliol amb l'actuació de les Locas del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo Los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I si marxem al diari de Tarragona, es fa referència que la Bonoloto deixa més de 656.000 euros a Cunit amb un únic una única butlleta guanyadora. A l'acertant de la primera categoria va segellar la seva aposta en un despatx receptor de l'avinguda Francesc Macià i es va endur un premi de 656.702 euros. La sort ha tornat a somriure aquest dilluns a la província de Tarragona i més concretament al nostre poble, amb el sorteig de la Bonoloto celebrat el 22 de juny. Enhorabona pel guanyador. I també donem l'enhorabona al Club Esportiu Millor Cunit, amb l'European Club Taekwondo Championship 2026, el que ha arribat a la seva fi i que en aquesta ocasió les medalles no han pogut ser doncs acompanyades en el nostre club, però sí tornen a casa amb la satisfacció d'haver compartit al màxim nivell europeu. 11 combats guanyats, 2 merits quarts llocs, i el qual és una experiència internacional d'enorme valor front a alguns dels clubs i seleccions més fortes d'Europa. Des d'aquí, el Taekwondo Millor Cunit està convençut de que tot el treball realitzat a Sarajevo tindrà la seva recompensa. L'experiència adquirida, l'aprenentatge i la confiança que s'emporten es veurà reflexada molt aviat en els pròxims campionats. Des d'aquí, doncs, felicitem el Club d'Esports Taekwondo Millor Cunit. I també recordem que l'Ateneu Cultural Alba de Cunit torna amb el 31è certamen de poesia Alba Estiu 2026, al qual, doncs, en farem referència en properes edicions d'aquest mateix informatiu. El 31è certamen de poesia Alba Estiu 2026 l'organitza l'Ateneu Cultural Alba de Cunit amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on aquesta setmana el programa Baix Penedès al dia ha conversat amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, per fer balanç de l'actualitat i dels principals projectes que marcaran el futur de la comarca. Durant l'entrevista que s'ha abordat aquí a Ràdio Cunit, doncs hem tractat diverses qüestions tan rellevants com la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, la nova seu del Consell Comarcal, els avenços del Pla Territorial del Penedès, la situació del contracte de residus, les inversions en sanitat amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell i els nous caps de Calafell i l'Arbós. També hem parlat de i de la reivindicació del bus express, dels projectes vinculats a la comunitat de regants, de les estratègies de promoció turística i dels grans reptes que afrontarà el Baix Penedès durant els pròxims anys. Si us vau perdre el programa, podeu recuperar l'entrevista completa a la nostra pàgina web www.radiocunit.cat, en el nostre apartat de Ràdio La Carta, Baix Penedès al dia, un programa que realitza Ràdio Cunit en complicitat i en connexió amb la resta d'emissores de la nostra comarca i amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. I també aquest passat dimarts el Consell Comarcal del Baix Penedès va celebrar a Cunit una nova sessió del Consell d'Alcaldes, un espai de treball i coordinació entre els municipis de la comarca per abordar projectes i iniciatives d'interès comú. Durant la sessió, la directora general de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Amèlia Mestre, va presentar l'acord de col·laboració que properament signaran amb dues entitats per reforçar la cooperació entre el teixit empresarial i les institucions del territori. La trobada també va comptar amb la participació de la plataforma Girasol. A més, es va exposar els avenços en el projecte de creació d'una plataforma única de gestió del servei de taxi al Baix Penedès, una iniciativa que busca millorar la coordinació i l'accessibilitat del servei a tota la comarca. Finalment, es va informar als alcaldes i alcaldesses de l'estat dels treballs i dels avenços del projecte de la futura seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, una infraestructura que permetrà millorar l'atenció a la ciutadania i centralitzar els serveis comarcals. A més, també el Consell Comarcal de Baix Penedès ens recorda aquestes dues xerrades informatives sobre el procés de regularització extraordinària adreçada a persones que ja han iniciat aquests tràmits i que vulguin resoldre dubtes sobre la seva situació administrativa. Les sessions estan impulsades pel Servei de Primera Acollida per a persones no vingudes i l'equip comunitari del Consell Comarcal i comptaran amb la participació d'una advocada especialista de la Direcció General de Migració de la Generalitat. Recordeu, dilluns 29 de juny a l'Arbós, a les 11 del matí a l'Auditori Municipal, al carrer Palma 2, i a Cunit, a les 4 de la tarda, a Espai Jove, al carrer dels Horts número 5. Aquestes trobades tenen com a objectiu oferir informació actualitzada, orientació i assessorament a les persones que es troben immerses en el procés de regularització. Us hi esperem. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta de ple estiu. Esperem un temps esplèndid i també molt calorós, amb cel clar tot el dia i encara que amb una visibilitat tèrbola per la pols en suspensió i el cel bastant blanquinós. La temperatura pujarà aquesta nit i la mínima estarà entre 23 i 24 de mínima, mentre que la màxima demà estarà per sobre dels 30 o dels 31 a la part interior del municipi, amb una humitat moderada, una mica alta de nit i ambient xafogós, ben feble en terrals de nit i marinades de mitjorn de dia, i fent que la mar estigui enterrissada i marejol, i la revella enguany serà calorosa i molt plàcida, amb cel clar, amb una temperatura alta que al voltant de les 10-11 de la nit pot estar encara al voltant dels 27 o 28 graus, amb un ambient xafogós i amb vents encalmats o en forma de brises en terrals entrar a la nit. Per tant, revella plàcida, tranquil·la i calorosa.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrat sobretot a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana per tot plegat extremar la prudència.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
1: I és que l'alerta per onada de calor continua activada amb especial afectació a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura. I, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026, revetlla de Sant Joan, i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
4: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tindré bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
1: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis catalans.
4: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
1: Llum verda la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al golf de Roses, a l'Alt Empordà.
4: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia de Roses.
1: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats de Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
4: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
1: Als esports, saludem en Jordi Cervantes. Jordi, dos equips catalans es podrien proclamar avui campions de la Lliga.
6: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceo per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i amb risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt de foc. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
4: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habituals per a l'ocasió.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
4: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
1: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a molta gent. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
4: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, que és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més llarga de l'any amb prudència.
7: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
4: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
1: I els petards silenciosos prenen cada vegada més força en aquesta nit de Sant Joan. A Vic, algunes famílies que fan les últimes compres abans de sortir a celebrar la revetlla ho han corroborat. Al 9FM, Núria Parera.
8: Enguany, entre caixes de colors i espurnes, hi ha una tendència que es repeteix cada vegada més, els productes de baixa sonoritat. Ho ha explicat Dolors Bou, responsable de la caseta de la Traca de Vic.
9: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè, esclar, molts van amb puestos que hi ha animals. I...
8: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
9: Peten menys perquè tenen molta menys... pólvora i, bueno, clar, i no fan tanta xispa. I...
8: Malgrat aquesta tendència, els clàssics continuen tenint èxit. Les sabetes, les bengales i els lots variats continuen sent alguns dels productes més buscats pels clients, com en Martí i en Roger.
10: Bueno, a mi m'agraden els que peten. Sí. I a mi també aquests que m'agraden més, els que fan més soroll i tot això. I avui veníem més en plan de també ja comprar aquests i alguna caixa que hi vingui bastant de tot.
8: Entre els prestatges també hi ha espai per les curiositats. Des d'un gosset que, en encendre la metxa, acaba fent caca fins a una pistola de ràfegues de boles.
1: Les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus aquest any, malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
4: La clàssica de brioix amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
1: A poblacions com la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Anem fins allà. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
11: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los, malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
12: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem els mateixos, jo crec, que és el tercer any, més o menys, o quart, que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
11: La coca de brioix amb crema és una de les més demandades pels garriancs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
0: Notícies en xarxa.
1: Els estudiants catalans han suspès de mitjana l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota de 4,18, que són 2 punts menys de mitjana que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, que és pràcticament la mateixa que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos i en van passar els aparells detectors almenys una vegada en 9 de cada 10 aules on es van fer les proves. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
14: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat, que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
13: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
1: I entre els estudiants més brillants destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat. Un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants més de la demarcació de Barcelona, que s'hi han quedat molt a prop, amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
15: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, llavors m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
15: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
1: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren actualment. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paner, que és consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
16: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
1: Encara en matèria social, el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
4: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
17: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
4: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
1: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya ha demanat doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública, així com la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Mattioli al capdavant de la institució i ha parlat per la xarxa de les seves línies d'actuació. Maite Polo.
16: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
18: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. La nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
16: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
18: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
16: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres. La sentència del cas de les mascaretes coll encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre tots els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
20: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
19: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
1: Justament en relació amb la condemna a José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Joaquín Urías, n'ha justificat la contundència.
4: En declaracions a la xarxa ha explicat per què fins i tot és superior a penes per delictes més greus com ara un homicidi.
21: Las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos.
1: L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala, perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
22: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia dos anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
1: El Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un d'aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
4: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
2: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
4: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a 2 anys.
1: I en un dia com avui hem de passar per Valls, ja que entren els dies més intensos de la Festa Major de Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, en la tronada i també en el tomb de vigília dels gegants. Volem saber com ha anat tot plegat. Anem fins allà. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: La distinció de Sant Joanera ha recaigut enguany en Rosa Batet Fortuny, reconeguda per una trajectòria de 45 anys vinculada activament a la Festa Major. Durant l'acte celebrat a la Sala de Plens ha rebut la bandera de la ciutat. També se li ha lliurat una de les 3 claus del reliquiari de Sant Joan, símbol del cerimonial de completes. Com a actes més importants de la festa, Batet s'ha volgut referir al tomb del poble, que es fa el 24 de juny a la tarda.
6: Sé de gent que els agrada molt, vull dir, quan balla l'Alins, la Mutxaganga, però jo, o sigui, per mi, tot de la vida, el tomb del poble és el moment més emocionant de les festes.
3: Tot seguit hi ha hagut la sortida de l'àliga al balcó, la tronada a la plaça del pati a càrrec de la pirotècnia valenciana Alto Palància d'Altura i el tomb de vigília dels gegants. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, apunta que el Sant Joan Ballenc marca l'inici de moltes festes majors a l'estiu al país.
7: Té l'orgull d'obrir el calendari de festes majors de tot el territori més proper. Però, per l'altra part, també és aquelles ganes després de tot l'hivern, que no vull dir que no es facin coses a l'hivern, però de tot l'hivern d'estiu, de gresca.
3: A la franja de tarda i vespre, els actes de Sant Joan 2026 es concentraran amb la cercavila de la Flama del Canigó, la nit de completes i les revetlles.
1: És moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coat, situat al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada que estan creades per a l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de 3 obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Guasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
24: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
23: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
25: Bon dia, Marta.
1: 2 equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga.
25: Un és l'Igualada Rigat, que disputa el 5è definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceo a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
26: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
27: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar 2 dies després, però ja no només per Igualada, eh? Ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar-lo a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
26: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels 2 primers partits.
25: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo de Murcia en el tercer partit de la final. A 8:45 de la tarda començarà aquest enfrontament que podria ser definitiu pels blaugranes. Si guanyen, tornarien a guanyar el títol 3 anys després. Si perden, tindrien encara 2 oportunitats més per sentenciar la Lliga. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
28: Que estén muy heridos no significa que estén acabados.
5: Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
25: Un Barça que tindrà la baixa de Luciano Gauna. El jugador té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Serà intervingut aquest dimarts i es perdrà el que resta de la final de la Lliga. A qui se li complica la Lliga és el Barça. El València s'avança a la final de la Lliga CB i posa el 2-1 sobre el conjunt blaugrana, que va caure en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos del Palau, per 80-88. Malgrat empatar el marcador 73, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez, en el tram final va decidir el duel. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat. El tècnic Xavi Pascual analitza els errors comesos.
8: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt important.
25: En futbol, el Girona ha presentat oficialment aquest migdia Quique Álvarez. El club confirma que el barceloní, fins ara el filial, serà el tècnic del primer equip de la temporada vinent. El tècnic espera recuperar la il·lusió de l'afició quan més aviat millor.
9: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
25: I més moviments al mercat de fitxatge, perquè la primera federació femenina, l'AEM, ha renovat a la seva capitana, Inés Fabi.
1: Gràcies, Jordi Cervantes. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu què vol dir un pollet quan fa piu-piu? Doncs escoltem aquest poema o aprenem a piular.
5: Hola, sóc el Pau Baules Palau. Vaig a tercer A de primària de l'escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El pollet i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els pollets. El pollet. Voldria saber què diu el pollet quan fa piu-piu. Si té gana, si té set, si pateix calor o fred, si està trist, si està content, si m'entén o no m'entén. Si ell no pot saber parlar, hauré d'aprendre a piular.
4: Gràcies, Pau. Ens ha encantat el poema que has recitat i també com ho has piulat. Ui, no, com ho has recitat. Fins al proper Embaladits. Piu, piu.
5: Adeu, Embaladits.
6: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt d'incendi. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana extremar la prudència.
9: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
7: A més, és que l'alerta per l'onada de calor continua activada, amb especial afectació a les comarques de Ponent i, en general, a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
10: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura. I, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, als dos Pallars, a l'Alt Urgell, al Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
7: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals en aquesta revetlla. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026 i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
11: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut Laura Tallada, que de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
12: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tindré bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
7: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
11: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys, tot plegat per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
7: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
11: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la Badia de Roses.
7: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats a Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
11: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
7: Als esports, Jordi Cervantes, dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
13: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè definitiu partit a la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
7: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, demanen extremar la prudència.
11: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
9: Allò que no estigui autoritzat, si us plau,

0: de l'any. De fet, preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només en aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
1: És per aquest motiu que Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
2: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
1: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
0: Uns petards que poden provocar molèsties a moltes persones, però també a les mascotes. Amb mètodes naturals o químics perquè puguin passar millor la revetlla de Sant Joan, s'estan duent a terme per part dels amos. És la recomanació que fan alguns veterinaris pensant en el desgavell emocional que poden provocar aquests petards en els animals. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
3: Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
4: Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
3: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
4: Molta gent diu sota el llit o em diu que se'n va al lavabo. Doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
3: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
4: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
3: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
0: Les coques són les altres grans protagonistes d'aquesta nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen enguany els preus, malgrat l'augment de les matèries primeres.
1: La clàssica de brioix amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
0: Els companys de Cugat Media han visitat l'obrador d'una de les pastisseries més antigues de la ciutat, que a aquesta hora encara treballa a ple rendiment. Cugat Media, Mireia Puente.
5: A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat del Vallès treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Jaume Sàbat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
6: Més o menys unes 1.000 de coca de llardons, entre grans i petites, i de coques de priors de les tradicionals, pues fem quasi unes 1.900, potser quasi 2.000. Per exemple, la de Llardon sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Llavors, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioix, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides, de crema i de xocolata i de nata, pues, van agafant més protagonisme.
5: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
7: Notícies en xarxa.
0: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de selectivitat amb una nota mitjana de 4,18. Són 2 punts menys que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes ha aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana del 6,4, que és pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que vaja generant moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
9: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques.

0: Matemàtiques durant el batxillerat, el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
1: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
2: Doncs entre els estudiants més brillants d'aquesta selectivitat en destaca una del Pla de l'Estany que ha obtingut la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, és alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles i ha superat 4 estudiants a la demarcació de Barcelona que han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
3: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
4: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tindré bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, llavors m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
3: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
2: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paner, que és consellera de Territori i portaveu del govern.
6: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
5: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
2: Encara en matèria social, el govern espanyol ha anunciat que destinarà més de 2.200 milions extraordinaris d'euros a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve.
7: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
8: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
7: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
2: Tot plegat després de la sentència pel cas de les mascaretes que acolla encara més el govern. Rebutgen assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten, entre ells el cas Zapatero. De tot plegat n'han parlat avui a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Sáiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
10: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente, o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
9: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut de 3:45. L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
12: El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a 20 quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
2: Doncs justament avui el Consell Executiu ha autoritzat que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital de les companyies privades que construirà aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
7: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Panec és la seva portaveu.
6: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTEs, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada a un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada a un d'aquests projectes.
7: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí uns 2 anys.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa pocs minuts 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya en els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
14: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
13: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
2: Un anunci que coincideix avui amb la recuperació del servei de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ribes de Freser. Així tot, aquest matí un robatori de coure ha complicat la circulació entre Vic i Ribes.
7: El robatori ha obligat a suspendre la circulació entre la Garriga i el Figaró a primera hora del matí, que s'ha reprès poc després de la una. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la plana Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir també per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
2: I no deixem la mobilitat. Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el Grand Départ del Tour de França. És la xifra amb la qual s'ha treballat per fer el pla de mobilitat, que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
15: Falten menys de dues setmanes per la sortida de l'etapa de la Ronda Francesa el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla de mobilitat, una feina multidisciplinar que implica els departaments d'esports, neteja, aparcament, l'empresa de transports i la Guàrdia Urbana, entre d'altres. Davant les diverses afectacions, l'Ajuntament de Tarragona recomana a la ciutadania que durant aquell dia es prioritzin els desplaçaments a peu. Amb tot, la consellera de Mobilitat i Protecció Civil, Sònia Ors, diu que l'accés als hospitals està del tot garantit.
16: Els centres hospitalaris disposaran de corredors específics i protocols especials per assegurar que qualsevol emergència pugui ser atesa amb totes les garanties. La coordinació entre els serveis sanitaris, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil serà permanent.
15: L'Ajuntament de Tarragona ha habilitat diversos aparcaments dissuasius que sumen més d'11.500 places. Aquell dia els autobusos municipals seran gratuïts.
2: I és moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la cinquena edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades especialment per a l'ocasió, per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Birix i text de Paul Guasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
18: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
17: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
19: Bon dia, Marta.
2: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
19: Un d'ells és l'Igualada Rigalt, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceu a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
20: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoiant que no pas el Liceo.
21: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per l'Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que ells, en aquest sentit.
20: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
19: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo Murcia en el tercer partit de la final, que comença a 8:15 de la tarda. El Barça intenta guanyar aquest títol 3 anys després. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
22: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante, mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo.
19: En bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat a Andrej Pluta com a nou jugador del Bàsquet Girona per les pròximes dues temporades. El base de 1,90 m arriba procedent del Legia Varsovia. Fernando Sanemeterio és el director esportiu del conjunt gironí.
0: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no? Para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
19: I en futbol, el Girona ha presentat oficialment a Quique Álvarez com el seu nou entrenador per a la pròxima temporada. Pau Villafaña i Girona FM.
1: Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les dues darreres temporades al Girona B, a qui va pujar a segona federació. A més, el barceloní havia estat al planter del Barça com a ajudant de García Pimienta i Òscar García, també en solitari al capdavant del juvenil A. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
4: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
1: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
19: I fins aquí els esports, Marta.
2: Moltes gràcies, Jordi, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dijous a les 2. Bona tarda i millor revetlla de Sant Joan.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: tu, que t'agrada el jazz? Ara comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més, durant la setmana, Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Ràdio Cuní, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu. Recomanacions didàctiques i musicals:
1: Toni Solà, Josep Travé, Ivo Uller, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plata, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Joan Balaguer i Pere Pons.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
1: Direcció i muntatge musical: Víctor Uller.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Ivo Oller.
2: Avui m'agradaria recomanar-vos segurament un dels meus discos preferits, que és l'Imagination, de Woody Shaw. Trompetistes també meus preferits. Concretament m'agradaria que escoltéssiu el primer tema, If I Were a Bell. Un tema que va popularitzar sobretot Miles Davis. És un disc del 87 amb una sortida de solo absolutament espectacular de Woody Shaw. Recomano que preu força atenció, però realment és una sortida absolutament de fórmula, que diuen, d'una arrencada preciosa, espectacular. També ho fa que el tema aquest estigui en un tempo sovint un pèl més ràpid del que es toca habitualment i fa que sigui allò hardcore pur i dur. També hi ha un altre dels grans, Steve Turner, amb el trombó, absolutament impressionant. Espero que disfruteu ja en aquest disco, si no, tot

Bass, Ray Drummond. Drums, Carl

0: Sitges. Dues hores amb el millor jazz i els millors col·laboradors.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sitges, a Víctor Lleus. Parla Toni Solà. Bé, avui m'agradaria recomanar-vos un disc que és el disc de debut com a líder del gran saxofonista, que si més no va ser molt conegut per pertànyer al quintet d'un gran pianista. I m'explico, estem parlant del gran Junior Cook.

Junior Cook va néixer a Pensacola, Florida, el 1934 i ens va deixar als 57 anys, el 1992, molt jove. Aquí, com us deia, va ser molt famós perquè va formar part del quintet, va fer molts discos amb el quintet de Horace Silver. Fent en tàndem amb el gran trompetista Blue Mitchell. I justament aquí el tenim, en Blue Mitchell, amb el disc que va fer el 1961 el Junior Cook com a debut líder al segell nord-americà Jazzland. Aquí el tenim amb un disc que es va dir Junior's Cooking. Amb aquest disc el tenim amb el gran trompetista Blue Mitchell, amb el Junior Cook actualment al saxo tenor, en Dolo Cocker al piano, Gene Taylor al contrabaix i Roy Brooks a la bateria. El tema que ens interpreten és un tema molt simpàtic, ja veureu, blues composat pel Blue Mitchell. Espero que ho disfruteu molt perquè és un tema amb molt de swing, així que us deixo en Junior Cook i Blue Farouk.

0: Això és Sitges. Dues hores amb el millor jazz i les millors col·laboradores.
1: Hola, amics del Sitges. Soc la Marta Sierra, violinista de jazz de Barcelona. Continuem el programa amb Tangerine, una deliciosa versió enregistrada a París l'any 1971 per Stéphane Grappelli. El violinista francès hi està acompanyat pel pianista Mark Hemmeler, el contrabaixista Eberhard Weber i el bateria Kenny Clare. El resultat és una lectura elegant i plena de swing d'aquest gran estàndard en què el violí lluminós de Grappelli dialoga amb el sempre refinat acompanyament de la

0: Això és Sitges. Dues hores amb el millor jazz i els millors col·laboradors.
1: Hola, molt bona nit, amants del ritme i de la bona música. Sóc en Joan Balaguer des del Xac de la Ràdio. Benvinguts a aquest racó on el jazz es fusiona amb tot allò que gosa tocar. I el que tenim ara mateix sobre la taula és una proposta que, venint de mi, potser sorprendrà a més d'un dels que em coneixeu. He de confessar-vos una cosa, jo sempre he tingut molta mania a les reinterpretacions de temes clàssics en estils moderns. Em semblen música d'ascensor, ja sigui en jazz o en rock. Normalment em costa empassar-m'ho, però esclar, tota regla té la seva excepció. I en el meu cas, en són dues de molt clares. Ja fa molt temps, quan vaig descobrir el Jethro Tull en el món del rock, fent música barroca amb bateries, evidentment amb una flauta travessera, i el senyor que ens ocupa avui en el món del jazz. Parlem del pianista romanès Eugen Cicero. Un autèntic mestre que em trenca tots els esquemes a l'hora d'agafar les partitures clàssiques més sagrades i injectar-les d'un swing absolutament irresistible. Avui ens porta la seva versió de la gran vals brillante en mi bemol major opus 18, que és del gran Frédéric Chopin, que la va compondre l'any 1833. Cicero la transforma en una autèntica festa del swing. Aquesta gravació és una joia absoluta del jazz clàssic europeu. Es tracta d'un enregistrament fet al prestigiós estudi Saba, més tard conegut com a MPS, a Dillingen, a la Selva Negra Alemanya, el desembre de 1965. El tema precisament obre el disc titulat Cicero's Chopin, el segon treball d'estudi de l'artista i el que va consolidar el seu èxit combinant el swing i la música clàssica. Fitxa tècnica d'aquesta sessió, acompanyant el piano d'Eugene Cicero, hi trobem una base rítmica de luxe, amb Peter Witt al contrabaix i el Charlie Antolini a la bateria, el mític bateria suís que, de fet, va ser qui va descobrir Cicero i el va portar a fitxar per aquest segell discogràfic. Per cert, com a curiositat sobre l'artista d'avui, Cicero era un d'aquells personatges bohemis de cap a peus. Corria una anècdota molt famosa als cercles nocturns que deia que tocava millor begut que sobri. Li passava igual que el Jimmy Smith, pobret. Sembla que l'alcohol, en lloc de restar-li precisió, li donava una llibertat i una fluïdesa increïble a les mans. Una d'aquelles llegendes de la nit, evidentment.

Així que, si voleu, serviu-vos una copa sense abusar, sempre amb moderació, relaxeu-vos i gaudiu d'aquesta meravella. Amb tots vosaltres, Chopin reinventat per les mans prodigioses d'Eugène Cicero en una demostració fefaent que al Sitges ens agrada jugar fort. Fot de mestre!

Bass, John Nevis. Drums, Roy Haynes.

0: Estàs escoltant els Sitges de Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Bonics, boniques i boniquis, què tal? Òscar Font aquí per portar-vos un nou tema d'aquest tipus de música que escoltem nosaltres, aquesta gent rara que ens agrada el jazz més antic. Ja anem acabant, vull dir que això s'acaba, com tot, ja anem cap al final de tot plegat. Doncs jo, un cop més, he remenat i he trobat aquest tema. La veritat és que no tinc que remenar massa, perquè és un tema corresponent a un disc que acaba de sortir aquest any 2026. A més, la persona que protagonitza el disc és una persona que viu a prop meu, a més. És un trombonista veí, quasi, diria, i a més és un musicarro tremendo. És el trombonista Samuel Marté. Un francès que ja fa uns anys que està fincat aquí a Catalunya i es fa acompanyar per altres dos músics, l'Abel Boquer al teclat, l'Orga Hammond, i el Casper Sanchals, que també és un altre d'aquests estrangers afincats aquí. El Casper, que és també un fantàstic bateria. Així doncs, aquests tres paios s'han reunit i han enregistrat un disc que porta per títol En cas que t'ho perdis, In case you miss it. Buscava un tema per posar, i és que tots són bons. No n'hi ha un que diguis, aquest sona millor que l'altre, aquest no, aquest hi ha més palla. Aquí, des del primer fins a l'últim, és cosa fina. N'he agafat un que porta per títol Rubberneck. Ei, no us ho perdeu. Escolteu aquest trombonarro, com sona, com sona tot. És que sona molt, i la producció és boníssima. És que és un disco d'aquells que s'ha de tenir. Així doncs, us deixo amb el Samuel Marté i el Rubberneck. Rubberneck.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Molt bones amigues i amics de Sitges. Pere Pons amb vosaltres una setmana més des d'aquest privilegiat espai radiofònic i musical. Avui amb un d'aquests noms que són autèntiques llegendes del nostre jazz que podem gaudir en viu i en directe. És el gran músic, el gran trompetista, director també de Big Bands, gran persona, David Pastor.

David Pastor, amb la seva trompeta lluent, ens aporta, en aquest cas, una de les peces que apareix en una de les seves darreres gravacions. Abraxas Sessions, el seu 14è disc, el seu nom, que ha editat a Alemanya, on ja té un segell discogràfic que aposta a les seves propostes. Gravat directament al Teatre Abraxas d'Augsburg, d'Alemanya, amb Francesc Capella al piano, Anton Jol a la bateria, el contrabaix de Tom Warburton, el saxo Bobby Martínez. Aquesta formació de quintet es marca un treball que és un homenatge a Dizzy Gillespie, un dels grans revolucionaris d'aquesta música. Dedicat a Dizzy Gillespie, David Pastor, aquest Abraxas Sessions i aquest High Groove que ens porta directament des del Teatre Abraxas d'Augsburg.

0: Hi, this is Jane Monheit, and I just wanted to thank all of you Sit Jazz listeners for supporting jazz, supporting great music, and for listening to my records.
1: Al Sit Jazz de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
2: Hola, sóc en Josep Travé i per aquesta setmana us volia presentar el tema Lulu's Birthday de Pere Soto. Ell és un guitarrista autodidacta, compositor i pedagog de Badalona. Ara fa un parell de mesos vam anar a fer una sessió d'enregistrament als estudis Sotrac Records amb el tècnic Adrià Vidanya i d'allà en sortirà un disc que penjarem online. Entre les 6 cançons que vam gravar hi ha aquesta dedicada a la seva parella Lourdes. El disc es dirà Cooking i és un disc fet a duet amb el Pere Sató a la guitarra i jo mateix a la guitarra, i ben aviat el podeu escoltar, ja us dic, a totes les plataformes online. Pere, som amics i companys i fa molts anys que viatgem junts i hem gravat molts discos junts també. De fet, amb la seva formació Jungle's Castle del 2001 vam enregistrar 7 discs. A en Pere també li agrada altres estils com el free jazz, el bebop o composar peces simfòniques de caire contemporani. Ha viatjat arreu d'Europa, d'Estats Units i recentment també per Mèxic, on actualment resideix. Ha sigut trofeu del taller de músics i també ha escrit llibres d'harmonia i d'anàlisis de solos. Al llarg de la seva trajectòria ha col·laborat amb gent internacional tan potent com Dave Douglas, John Stowell, Dave Lipman o Lou Bennett, i amb gent del territori nacional com David Chirgu, Perico Sambeat, Albert Bové, Jorge Rossi, etc. etc. És un músic referent de l'escena barcelonina, de l'escena catalana i de l'escena internacional també, i tenim la sort de comptar amb ell i de que estigui entre nosaltres. És un musicasso i un pedazo guitarrista. Espero que us agradi i fins aviat.

Hola, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sitges amb Víctor Uller. Avui vull compartir amb vosaltres un tema molt especial del meu darrer projecte discogràfic, el disc

Aquest és un dels temes que sonaran el proper 28 de juny a la sala Jamboree 3, on a partir de les 7 de la tarda estarem presentant aquest disc titulat Bluesology. Us deixo amb aquest fantàstic tema titulat Bossa Nova Tomarila, de la mà de Marc Ferrer Trio. Espero que us agradi. Una forta abraçada.

Hola de nou a tothom. Soc l'Enric Alegre, director de la Freddy Jazz Band i clarinetista i saxofonista i també col·laborador del programa de jazz Sit Jazz de Víctor Oller. Aquest cop la meva recomanació és un tema molt conegut d'un compositor contrabaixista nord-americà, un dels grans del jazz de tota la història, que es diu Charles Mingus. Escoltarem un tema que es diu Morning. Aquest tema no l'escoltarem interpretat per la seva banda, sinó que serà per la Freddy Jazz Band, en el qual jo dirigeixo, nascuda a Matadepera i consolidada al Vallès i resident de la Jazz Cava. Escoltarem aquest tema, l'últim disc que vam fer, el segon treball, amb solos de tenor de Jean Julià, saxo alt Quim Anglada i tota la banda de la Freddy Jazz Band. Espero que us agradi i que ho podeu gaudir.

sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui està carregada de groove. De la mà del saxofonista Eddie Harris, que espero que us faci ballar. Avui, doncs, per celebrar el Dia de la Música i el solstici d'estiu, escoltarem aquest tema original d'Eddie Harris, titulat Funkorama, del disc editat el 1975 i titulat Is It In. Un àlbum molt eclèctic i amb rhythm blues electrònic, carregat de sons electrificats del saxo, sintetitzadors i molt de groove. Eddie Harris al saxo tenor amb efectes. Billy James a la bateria. Rufus Reid al baix elèctric. I Ronald Muldrow a la guitarra. Espero, doncs, que gaudiu d'aquest Funkorama d'Eddie Harris i que passeu molt bona revetlla de Sant Joan, i si és amb jazz, doncs molt millor.

0: Has escoltat Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més, durant la setmana, per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Ràdio Cuní, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu. Recomanacions didàctiques i musicals:
1: Toni Solà, Josep Trevé, Ivo Uller, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plaza, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Joan Balaguer i Pere Pons. Direcció i muntatge musical: Víctor.

0: Agarra Teu, salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te tengo.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Eso es misa, se les quiere.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes. Almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy,
2: la radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. A fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Solo un poco más.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35,

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.

0: Churreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cuní, la Churreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Freddy! For the man with the badge in the night.

Miracle!

0: Preparados para cambiar a la 2.
1: ¿Todo listo? ¡Dentro!

0: Agárrate-u, salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: De Alexa Ferru y Tateca.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

stars.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Molt bon dia i benvinguts en aquesta nova edició del Baix Penedès al dia, un programa que realitzem conjuntament amb complicitat amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, les cinc emissores de la nostra comarca del Baix Penedès. Des d'aquí doncs saludem a tots els nostres companys, tant de Calafell Ràdio com també de Ràdio L'Arbós, de Domenys Ràdio, Ràdio Bellvei, també doncs a Ràdio Televisió del Vendrell i, com no, des d'aquí, des de Ràdio Cunit, al qual doncs comencem aquesta nova edició d'aquest programa Baix Penedès al dia, al qual avui tindrem el plaer de compartir una estona de ràdio amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer, el qual en aquests moments ja està entrant aquí en els nostres estudis de Ràdio Cunit, doncs per oferir-vos aquesta edició d'aquest espai, al qual doncs, com no, oferim quinzenalment a través dels micròfons de les cinc emissores de la nostra comarca. I doncs, com no, ara sí, doncs entrem en matèria. Donem la benvinguda a l'alcalde de Calafell i també doncs president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer. Què tal estem? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: President, arribem al darrer any del mandat. Quin balanç fa d'aquest curs polític al capdavant del Consell Comarcal del Baix Penedès?
2: Bueno, doncs jo crec que ha sigut un balanç positiu, o és un balanç positiu. Encara queda un any per acabar el mandat, però sí que ja estem complint forces objectius dels que teníem previstos. I bé, no podem fer altra cosa doncs que això, no? Valorar-ho positivament, perquè s'han engegat molts projectes importants a la comarca. Estem també doncs mirant de fer una nova seu del Consell Comarcal, on puguem millorar, optimitzar els serveis, i també doncs el pla territorial, que també s'ha engegat a través de la Generalitat, doncs que també ens permetrà planificar i preveure doncs el creixement que tindrà la comarca.
1: Molt bé. Un dels projectes més reivindicats és la nova comissaria dels Mossos. En quin punt es troba actualment?
2: Bé, doncs fa poc es va anunciar, no?, per part de la consellera, la Núria Parlon, consellera d'Interior de la Generalitat, doncs que puguem tenir aquí al Baix Penedès, o més concretament a Can Tregalafell i Cunit, una nova comissaria de Mossos d'Esquadra. Això és una notícia importantíssima, perquè en principi doncs només hi ha la del Vendrell i ara doncs ja passaríem a tenir dues, i per tant es duplicaria el nombre de comissaries. És una reivindicació que portem ja uns quants anys fent i uns quants anys demanant entre Calafell i Cunit, i això doncs permetrà doncs que quan aquesta comissaria estigui construïda puguem tenir Mossos d'Esquadra en els municipis de la costa, de Calafell i Cunit, i la del Vendrell doncs serveixi més també per atendre municipis de l'interior que no tenen policia local, que no tenen tanta mitjans de seguretat, i això doncs farà que tinguem més seguretat en global a la comarca.
1: Molt bé. I què suposarà aquesta infraestructura per la seguretat de la nostra comarca?
2: Jo crec que millorarà moltíssim i bé, doncs també donarà molt més servei, sobretot a les poblacions doncs de costaneres, ja dic, que pateixen un increment important de població a l'estiu. I bé, crec que doncs una mica és un objectiu, no?, que teníem entre Calafell i Cunit, doncs de poder tenir aquesta nova comissaria, poder-la ubicar en un lloc cèntric. Estem intentant ara ja buscar l'emplaçament, a veure quants metres fan falta, i parlant amb la Generalitat a veure doncs quina dimensió ha de tenir. I a partir d'allí doncs el que es farà és l'adquisició del terreny on te poder-la fer, i després doncs ja la construcció, no? I jo crec que això doncs donarà molt de servei, ja dic, a Calafell i Cunit, que ara doncs el tenir la comissaria al Vendrell es cau una mica més lluny, i a més ja dic que normalment els Mossos han d'atendre també municipis de l'interior de la comarca, que fan doncs que l'atenció a la costa doncs a vegades no sigui suficient, no? I per això doncs jo crec que aquesta comissaria serà més important, perquè doncs donarà un servei més important on hi ha més població, que és a Calafell i Cunit, conjuntament doncs fins i tot superem amb nombre d'habitants a lo que és el Vendrell, i creiem doncs que això doncs donarà servei a molta més gent.
1: Uh-huh. Hi ha un calendari aproximat perquè sigui una realitat això?
2: Bueno, el calendari jo crec que el va marcar una mica la consellera, que va dir que abans de final de legislatura, que queden 2 anys, el voldria tenir feta. És un calendari molt optimista, evidentment, però sí que nosaltres estem treballant doncs des de l'Ajuntament de Calafell per poder fer doncs tenir aquest terreny i immediatament doncs ja posar-hi la construcció doncs el més ràpid possible, que evidentment doncs ara amb el pressupost de la Generalitat doncs demanarem els diners que ja els comencin a posar per posar, doncs, per fer aquesta comissaria que sigui una realitat el més aviat possible. Però ja dic, la consellera va marcar un calendari de 2 anys que jo crec que és molt optimista, però sí que, bueno, doncs intentarem complir-lo.
1: Molt bé. Canviant de tema, passem ara a tractar, doncs, sobre la nova seu del Consell Comarcal. Aquest organisme continua treballant en el projecte d'una nova seu. Per què és necessària?
2: Doncs perquè bàsicament ara tenim 7 o 8 edificis diferents on els treballadors estan escampats, repartits, i això fa molt difícil que puguin treballar conjuntament. I a més, doncs, maregem a la gent, no? Perquè els diem, ara vostè ha d'anar en aquell edifici d'allà, vostè ha d'anar a l'altre, no? Vostè, si vol això, ha d'anar aquí al davant, no? Uh-huh. I llavors, pues, és una manera, doncs, de poder donar millor servei a tothom, a la gent, concentrant-los en un sol edifici. D'aquesta manera s'optimitzen recursos, també, doncs, alhora, doncs, es treballa més, de manera més coordinada, i es dona un millor servei, no? I per tant jo crec que que hi hagi una referència de que el Consell Comarcal estigui en un sol edifici facilita molt més les coses a tothom, i que la gent, doncs, que necessita d'aquests serveis, majoritàriament de municipis de l'interior, que són municipis més petits, doncs tinguin una referència clara, i no ara com ara que tenim 6 o 7 edificis, i a més estem pagant lloguers, estem pagant, doncs, moltes despeses que tenint una seu pròpia, doncs, no pagaríem.
1: Molt bé. En quin punt es troba, doncs, el projecte, i quins serien els terminis que es plantegen?
2: Doncs mira, fa poc ens ha entrat ja el projecte definitiu, el projecte executiu. Té un cost de 7,7 milions d'euros, té un cost important, i en principi, doncs, són 5 milions i pico més IVA, i ara, doncs, el que farem és demanar diners també a la Generalitat, demanarem diners a la Diputació per poder finançar aquesta obra, però ja en principi l'estan informant ja els tècnics del Consell, estan ja preparant doncs, l'expedient per demanar llicència d'obres ja en l'Ajuntament del Vendrell, en un terreny, doncs, que ens ha cedit el propi Ajuntament del Vendrell ja fa uns mesos, i que, doncs, ara, doncs, ja amb això, doncs, podrem demanar la llicència i podrem, doncs, començar a preparar la licitació de l'obra. Està previst en principi fer un préstec de 7,7 milions que s'amortitzarà segurament abans de 2 anys, perquè entre que els diners que tenim de romanents més els diners que podem aconseguir de la Diputació i de la Generalitat, doncs aquest préstec segurament el tindrem amortitzat abans de 2 anys d'iniciar la construcció, i per tant està previst, doncs, un finançament que no carregarà ni llestarà el Consell Comarcal amb crèdits ni amb altres coses, doncs, que despeses que puguem doncs, tenir. No? Per tant, jo crec que està plantejada una operació molt, molt senzilla, però que s'ha de complir aquests terminis, i ja dic que, doncs, estem treballant perquè això sigui possible.
1: Uh-huh. I quins serveis permetrà, doncs, millorar la ciutadania?
2: Bé, doncs això, no? Bàsicament una millor atenció. Ara tenim, doncs, diferents edificis on es fa atenció al públic. D'aquesta manera estarà tot centralitzat, s'optimitzaran les sales de reunions, les sales d'atenció al públic, els espais, tindrem una centraleta única també, amb un lloc, doncs, d'atenció inicial, doncs, únic, amb una sala d'espera, i després, doncs, també, ja dic, el que permetrà sobretot és que els departaments del Consell Comarcal, serveis socials, ensenyament, tots els que tenim a habitatge, tots treballin d'una manera més coordinada i més eficient, i alhora, doncs, hem previst un gran espai de treball on es pugui adaptar el creixement que pugui tenir el Consell, el nombre de persones, doncs, que tinguem en plans d'ocupació que puguem tenir en un moment donat, i hem fet unes oficines, doncs, un projecte molt modern, doncs, ja pràcticament per actualitzar i modernitzar aquest Consell Comarcal.
1: Fa pocs dies els alcaldes van poder conèixer els avenços del Pla Territorial del Penedès. Quin seria l'impacte, doncs, per a la nostra comarca?
2: Bueno, l'impacte és total, perquè l'impacte, el que defineix el pla és, doncs, quines infraestructures hi han d'anar i quins municipis han de créixer, quins municipis han de tenir noves activitats econòmiques, quins municipis, doncs, quins espais s'han de preservar. Vull dir, l'impacte és, jo crec que és molt important, no? Sí que és veritat que després s'han d'adaptar els planejaments dels diferents municipis, i això, doncs, ja és una feina d'una altra escala, no? Però sí que, en principi, el Pla Territorial el que ens dona és, ja dic, instruments per poder planificar el territori, per poder generar doncs, això, expectatives de que es puguin ubicar en la comarca llocs de treball i que puguem compensar d'alguna manera el creixement que estem tenint, amb que la gent doncs, que ens ve a viure aquí doncs, no s'hagin de desplaçar per anar a treballar, sinó que puguin trobar també feina aquí en la comarca, i això doncs, evidentment suposa doncs, haver de fer aquesta planificació, que és aquest pla territorial, que fa uns quants anys doncs, que reivindiquem i que demanem i que ara doncs, sembla que ja es torna a activar i es torna a posar en marxa.
1: Uh-huh. I quines són les principals preocupacions o reivindicacions que la comarca ha traslladat al govern?
2: Bueno, hem traslladat, jo crec que cada ajuntament ha fet les seves aportacions i cada doncs, persona o col·lectiu ha fet les seves al·legacions. Ara, en principi, el que han de fer és posar-les en un plànol de nou, tornar-les a dibuixar, tornar a dibuixar les propostes. Sabem que hi ha hagut algunes coses doncs, que s'han acceptat, la majoria d'elles, i que s'han millorat doncs, les propostes que hi havia en el principi, però estem tots esperant doncs, que ens facin un retorn abans de fer l'aprovació inicial per poder doncs, encara doncs, fer algun tipus d'aportacions i un tipus d'ajustos que calguin perquè aquest planejament surti inicialment aprovat doncs, a finals d'aquest any i puguem doncs, tenir un planejament que després ja ens permeti doncs, això, no? Absorbir aquest creixement que es preveu a la comarca, però també alhora generar llocs de treball i generar serveis i generar doncs, ocupació necessària per poder doncs, fer que la gent no s'hagi de desplaçar per anar a treballar, sinó que ho pugui tenir aquí dintre mateix doncs, a la comarca del Baix Penedès.
1: Uh-huh. És una oportunitat per ordenar el creixement futur del territori, no?
2: Sí, clar, per exemple, hi ha projectes importants com l'Idiada 2, no? Que també és un altre dels projectes doncs, que també s'està treballant amb la Generalitat, i això doncs, farà que la comarca tinguem zones amb nous llocs de treball. El tema d'ampliar l'hospital també és un tema important, que també doncs, generarà llocs de treball nous, i també doncs, estem, ja dic, treballant amb altres coses en el territori també per poder fer doncs, que això, no? Que la gent que ens ve a viure aquí i que decideix doncs, ja fer aquest pas, que a vegades és de segona residència primera, la major part dels casos, però en altres no, en altres venen perquè doncs, pel preu de l'habitatge doncs, segurament troben habitatge més econòmic en aquesta zona que no a dintre de lo que és la pròpia ciutat de Barcelona o de Tarragona, i per tant doncs, això és el que hem d'intentar doncs, resoldre, no? Aquest equilibri entre persones que ens venen a viure i llocs de treball que hem de generar per poder doncs, donar-los sortida i que no hagin de dependre tant de rodalies o dependre tant d'altres mitjans de transport que per anar a treballar al lloc on tenen la feina. No?
1: Uh-huh. Canviant de tema, si li sembla, passem a l'apartat de residus. El nou contracte de residus ha estat un dels grans reptes dels darrers anys. Quin balanç en faria?
2: Bé, jo crec que encara és aviat per fer balanç. Pràcticament s'ha posat en funcionament aquest mes de gener. Són molts municipis, són 9 municipis que s'està fent un desplegament doncs, ja d'aquest nou contracte. Alguns ho han iniciat el mes d'octubre, novembre i desembre, abans d'acabar l'any, però altres doncs, ho han començat a fer a partir d'aquest gener i encara s'està fent, no? Tot aquest desplegament de diferents serveis. Hi ha municipis que han optat per la recollida porta a porta, en altres municipis que han optat pels contenidors intel·ligents, amb un objectiu molt clar, que és reciclar i aconseguir que situar-nos a la comarca en el 60% de recollida selectiva, i aquest és l'objectiu que tenim traçat i que tenim marcat. Sí que és veritat doncs, que cada municipi doncs, tenim diferents, bueno, diferents problemàtiques. Doncs, veiem que el porta-a-porta a vegades doncs, costa de fer entendre la població, el tema de contenidors intel·ligents també, sobretot perquè tenim en molts llocs població flotant, que només ens venen el cap de setmana o que ens venen només a l'estiu, i això doncs, implica que aquesta gent doncs, no tingui la targeta segurament o no hagin tingut la formació o la sensibilització que hem fet amb les altres persones que hi viuen, i bé, doncs s'està treballant amb això, s'està treballant perquè no hi hagin aquests problemes, perquè doncs, hi hagi doncs, més reciclatge i que puguem doncs, facilitar a tothom que pugui escollir no?, amb quin contenidor deixar la brossa i d'aquesta manera fer un millor servei.
1: Molt bé, alguns municipis han hagut d'adaptar-se als sistemes de recollida. Doncs ens estava explicant una miqueta l'evolució de la situació, com ho podria valorar ara actualment?
2: Bé, això, doncs...
1: Ha millorat ja dic, o no?
2: Bueno, en principi sí. Les primeres dades que tenim, la majoria de municipis on hem començat, en aquelles zones que hem fet ja doncs, el nou servei, s'estan complint els objectius. S'està complint, la majoria sí que estan superant el 60% de selectiva, ja dic, i fins i tot en els que estan fent porta a porta, doncs el percentatge superior, no? Puja més del 85-90%, i per tant doncs estem tenint unes bones dades. També el que passa que s'ha de millorar, doncs, perquè molta gent doncs, que estaven en aquesta zona llançant la brossa, doncs segurament s'han anat a altres zones a fer-ho, no? I això doncs també és una de les coses que s'ha de millorar, però en principi ja dic que els objectius s'estan aconseguint, almenys amb les primeres dades que tenim, però hem de continuar, no hem de baixar la guàrdia, perquè hi ha molts problemes, moltes casuístiques, hi ha molta gent encara incívica que deixa les brosses fora del contenidor, i això doncs és un problema que hem de resoldre i hem d'intentar doncs fer que la gent doncs llenci la brossa al contenidor que toca.
1: Aquest estiu es posarà en marxa una campanya per conscienciar turistes i residents. Quins objectius es persegueixen?
2: Sí, bàsicament és això que dic, no? Que tenim una població flotant important, que tenim molta gent doncs, que ens ve de fora, que segurament no saben a hores d'ara encara quin sistema s'ha canviat i quin sistema s'ha implantat en el seu barri o en el barri on estiuegen, i això doncs implica que hem de fer un esforç important quan vingui aquesta població d'explicació, d'estar al carrer, de una mica doncs, de formar, no? De quina manera s'han de reciclar en cada un dels barris, i ja dic, hi ha gent doncs, que li haurem d'explicar com funciona el porta a porta, i hi ha gent doncs, que li haurem d'explicar el tema de les targetes intel·ligents, aprofitar també per repartir-les si no les tenen, i d'aquesta manera doncs, fer que també formin part d'aquesta solució, no? De donar a la comarca un 60% de recollida selectiva, que és l'objectiu.
1: Passem a sanitat. La Generalitat ha confirmat noves inversions a l'Hospital del Vendrell. Què representen aquests 9 milions d'euros anunciats?
2: Bé, doncs és una part del finançament, no?, que teníem previst. En principi doncs, és una bona notícia, perquè doncs, això doncs, ajudarà doncs, a tirar endavant aquest hospital, que ja ho està fent, la Fundació, bueno, la xarxa Tecla, en aquest cas, a través del seu propi finançament, però que després hi ha aquest retorn de la Generalitat per poder fer front a aquesta obra, que és una obra més important encara, és una obra de prop de 50 milions d'euros i que, a més, doncs, necessita un equipament posteriori de 9 milions d'euros més, no? Per tant, és una obra molt important, és una ampliació d'aquest hospital que ja en el seu moment, quan es va obrir, ja es va dir que seria petit i que era petit, i ara doncs, el que estem fent és que estigui d'acord amb la població que tenim ara, no? Sí que és veritat que encara trigarem 2 o 3 anys a obrir-lo, que estigui ja en funcionament, que estigui doncs, ja complert amb tot l'equipament i tots els serveis que ha de donar, però en principi és una millora molt important per a la comarca, i que a més és un dels motius per la qual doncs, encara molta gent no ha fet el pas d'empadronar-se, no? De que tinguem uns serveis sanitaris bons i que tinguem doncs, també doncs, això, no? Un metge més proper, uns serveis, uns especialistes més propers, i creiem doncs, que ha sigut un encert, no?, poder fer aquesta ampliació i donar millor servei a la població en general, perquè doncs, molta gent que ja dic que està vivint aquí i que tenen els especialistes doncs, a Barcelona o en algun altre hospital i no fan el pas d'empadronar-se, doncs, puguin tenir la sanitat més a prop en l'Hospital del Vendrell i puguem doncs, donar-los un millor servei més a prop de casa seva. No?
1: Molt bé. S'ha estirat temps a sobre. Passarem doncs, a preguntar 3 temes més bé. I ja acabarem. Parlem, per exemple, del bus express. El bus express directe entre les Penedès i Barcelona és una reivindicació històrica. Hi ha algunes novetats?
2: Bé, doncs això, no? Precisament la novetat és que s'ha implantat el bus express, perquè fa 2 anys no ho teníem, no? I això doncs és una novetat i estem molt satisfets, sobretot als municipis doncs, que dona servei, perquè és una reivindicació que teníem, no de substitució ni de ser una alternativa a Rodalies, sinó que era un servei complementari, sempre és un servei doncs, que fa uns altres trajectes, que recull en uns altres horaris, unes altres població, tipus de població, i té unes destinacions diferents que la pròpia Rodalies, però sí que ara, doncs, aprofitant també doncs, que la gent que s'està doncs, amb aquest aspecte de Rodalies doncs, no s'està fent el servei de manera òptima, diguem-ho així, doncs s'ha evolucionat molt més amb el tema del transport per carretera, amb el tema del bus express, i molta gent doncs, el fa servir com a alternativa. Ja dic, no és el plantejament inicial, no era aquest, però sí que veiem doncs, que hi ha un percentatge molt alt d'utilització i en principi, doncs, per exemple, les expedicions que hi havia des de Calafell i Cunit, que eren 4 al dia, doncs ara s'han incrementat moltíssim, no? N'hi han, si no recordo malament, són 11, no? Per tant, doncs, s'han fet moltes més expedicions i tenim molt més servei i creiem doncs, que hem aconseguit un objectiu que havíem demanat i, a més, doncs, el govern de la Generalitat està per la labor i ho ha fet de manera bastant ràpida i ho ha implantat de manera bastant àgil i, bueno, creiem que hem d'estar satisfets, tot i que sempre pendents i vigilant de que aquest servei, doncs, si el fa servir molta més gent, doncs, continuar demanant més freqüències i més autobusos, no?
1: Molt bé, i ara que estem a les portes de l'estiu, el Baix Penedès està treballant per consolidar-se com una destinació turística durant tot l'any. Quines línies estratègiques s'estan impulsant?
2: Doncs estem treballant bàsicament dues línies diferents. Jo diria que una és a nivell individual de municipis costaners, que cada un d'ells doncs, també està treballant amb la seva programació, amb les seves inversions en el territori. Per exemple, aquí a Cunit doncs, teniu prevista la futura piscina d'onades, no? Que serà un càmping i que també és un equipament doncs, important a nivell turístic. A Calafell doncs, s'està treballant també per fer un hotel de 5 estrelles amb un palau de congressos i per tant també serà una inversió important a nivell turístic doncs, pel territori, que ens aportarà turisme que ara no tenim i que ens aportarà doncs, gent que ara no ens ve. I això doncs, és una cosa positiva perquè al final doncs, ens referma com a destinació turística i això farà doncs, que sigui més important aquest actiu. I per què és important aquest actiu en el territori? Doncs perquè precisament a la costa no vivim dels polígons industrials, no vivim de les àrees logístiques, no tenim indústria, no? Per tant, hem d'apostar pels serveis, hem d'apostar pel turisme, hem d'apostar per tipus doncs, de que és treball, ocupació, doncs, en aquesta línia i aquestes inversions doncs, per nosaltres són importants per generar llocs de treball, no? I per generar doncs, això que dèiem, no? L'equilibri entre les persones que ens venen a viure i els llocs de treball que puguem generar. I a l'interior també s'està treballant en un projecte conjunt, els diferents municipis, amb la Diputació, de promocionar el turisme de l'interior. A l'interior tenim també molt de potencial, tenim un parc aquàtic, com és el del Vinyana, l'Aqualeón, tenim també elements importants, arquitectònics, i que de museïtzació també doncs, que podem oferir, com és el cas de la Giralda de l'Arbós, i també tenim molt de patrimoni natural, com per exemple el Montmell, no? Tota l'àrea recreativa forestal del Montmell, doncs, que és una zona bueno, doncs molt gran i molt atractiva per poder passejar i poder doncs, fer turisme sostenible, turisme caminant, turisme en bicicleta i creiem doncs, que també és un dels elements a potenciar.
1: Molt bé, i per acabar, si hagués de definir amb una sola paraula o una sola idea el moment que viu avui al Baix Penedès, quina seria?
2: En podríem posar moltes de paraules, no? Però que està clar que estem patint un creixement molt important, aquest és una realitat, no? I el que estem fent és aprofitant una mica les oportunitats que hi ha, els projectes que hi ha al territori per intentar, doncs, ja dic això, compensar una mica el que és el creixement que estem tenint en generar llocs de treball, en generar riquesa, en generar economia, perquè som la comarca doncs, amb més índex d'atur de Catalunya i, per tant, doncs, ho hem de deixar de ser i, a més, doncs, això... Pues, facilitar que la gent doncs, pugui treballar en el territori i no ens convertim en unes ciutats dormitoris que hagin d'anar a treballar fora i dormir aquí, no? I això és el que estem intentant fer, intentar equilibrar, ja dic, el que és el lloc de treball, com pues, generant nous atractius turístics, nous equipaments, nous serveis, noves zones logístiques, noves zones de, com per exemple l'IDIA de 2, no? Que tinguem també doncs, temes doncs, de I+D i creiem doncs, que d'aquesta manera també és una manera doncs, d'això, no? D'equilibrar el territori i d'intentar fer que aquest creixement doncs, no sigui tan perjudicial, sinó que sigui un creixement, aprofitar aquesta oportunitat per poder també créixer a la comarca amb el que és la part econòmica.
1: Molt bé, doncs fins aquí la nostra entrevista. Senyor Ramon Ferrer, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, moltíssimes gràcies per la gran tasca que realitza des del mateix Consell i també per atendre els micròfons del Baix Penedès al dia, d'acord?
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies i bon estiu. Adéu-siau, bon dia.
3: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: I tot seguit passem, doncs, a repassar les notícies que ens arriben a través del Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual, per cert, obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació de la borsa de treball de treballadores de treballadors socials grup A2. El termini de presentació serà el 19 de juny d'aquest any. més a més, el Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arxivers arxiveres grup A1 amb termini de presentació el 10 de juliol. El Consell Comarcal del Baix Penedès sobre la convocatòria mitjançant concurs oposició també de torn lliure per proveir amb caràcter funcionari interí un lloc de treball de tècnic, tècnica, auxiliar, informàtica, grup C1, on el termini de presentació serà el 10 de juliol. Més notícies. També tenim ajuts d'habitatge. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins als 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedes.cat. I per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de Baix Penedès al 977 67 58 17, 977 66 58 17 o bé al correu electrònic borsahabitatge@baixpenedes.cat. I també recordem que el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per a presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds serà fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici del curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal a baixpenedès.cat. De forma presencial, a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, a la plaça del centre número 5, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. I també tenim la convocatòria per sol·licitar doncs, ajuts individuals de menjador pel curs vinent. La convocatòria pel curs 2026-2027 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació, a l'IDCAT, IDCAT mòbil o clave. També es podran presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia al botó taronja d'aquesta pàgina cita prèvia, doncs, el qual podreu trobar a la mateixa pàgina del Consell Comarcal. L'opció de cita prèvia estarà disponible a partir doncs, del passat dia 13 d'abril, el qual està a vigència. El dia de cita ha de portar imprès la sol·licitud totalment emplenada i signat juntament amb la documentació obligatòria. El termini de presentació es va obrir el passat dia 20 d'abril i roman obert durant tot el curs. No obstant això, només es podrà garantir la relació de la beca a l'inici de curs aquelles sol·licituds presentades abans del 31 de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després s'aniran resolent a mesura que es puguin també tramitar. I, a més, també tenim nova edició del programa Consolida't adreçat a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes on l'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial, oferint assessorament especialitzat en hàbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions amb temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal de Baix Penedès a través del correu ocupació@baixpenedes.cat o bé del telèfon 977 157 167 977 157 167. També tenim el nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplacen als ajuntaments. I és que aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I també tenim ludoteques Conciliem Baix Penedès. Continuen, doncs, les ludoteques comarcals als diferents municipis de la nostra comarca. Un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Consulta els horaris i ubicacions on es realitza la ludoteca al teu municipi trucant a l'Ajuntament o a la web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès a www.baixpenedès.cat, www.baixpenedès.cat i a les seves xarxes socials. I fins aquí el Baix Penedès al dia, el qual des d'aquí doncs realitzem en conjunt les 5 emissores de la nostra comarca i amb la complicitat del Consell Comarcal del Baix Penedès. Us ha parlat des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Sens, el qual us agraeix doncs la vostra sintonia i us encomana a la propera edició d'aquest espai en la temporada vinent. Bon estiu a tots i fins aquí doncs el nostre espai Baix Penedès al dia amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Han escoltat Baix Penedès al dia, un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.

0: Per tu, que t'agrada el jazz, ara comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més, durant la setmana, Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Ràdio Cuní, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu. Recomanacions didàctiques i musicals.
1: Toni Solà, Josep Travé, Ivo Uller, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plata, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Joan Balaguer i Pere Pons.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Ivo Oller. Avui m'agradaria recomanar-vos segurament un dels meus discos preferits, que és l'Imagination, de Woody Shaw. Trompetistes també meus preferits. Concretament m'agradaria que escoltéssiu el primer tema, If I Were a Bell. Un tema que va popularitzar sobretot Miles Davis. És un disc del 87 amb una sortida de solo absolutament espectacular del Woody Shaw. Recomano que preu força atenció, però realment és una sortida absolutament de fórmula, que diuen, d'una arrencada preciosa, espectacular. També ho fa que el tema aquest estigui en un tempo un pèl més ràpid del que es toca habitualment i fa que sigui allò hard bop pur i dur. També hi ha un altre dels grans, Steve Turre, amb el trombó, absolutament impressionant. Espero que disfruteu ja aquest disco, si no, tot

0: Sitges. Dues hores amb el millor jazz i els millors col·laboradors.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sitges, a Víctor Villegas. Us parla Toni Solà. Bé, avui m'agradaria recomanar-vos un disc que és el disc de debut com a líder del gran saxofonista, que si més no va ser molt conegut per pertànyer al quintet d'un gran pianista. I m'explico, estem parlant del gran Junior Cook.

Junior Cook va néixer a Pensacola, Florida, el 1934 i ens va deixar als 57 anys, el 1992, molt jove. Aquí, com us deia, va ser molt famós perquè va formar part del quintet, va fer molts discos amb el quintet de Horace Silver. Fent tàndem amb el gran trompetista Blue Mitchell. I justament aquí el tenim, amb Blue Mitchell, amb el disc que va fer el 1961 el Junior Cook com a debut líder al segell nord-americà Jazzland. Aquí el tenim amb un disc que es va dir Junior Cooking. Amb aquest disc el tenim amb el gran trompetista Blue Mitchell, amb el Junior Cook, actualment el saxo tenor, en Dolo Cocker al piano, Gene Taylor al contrabaix i Roy Brooks a la bateria. El tema que ens interpreten és un tema molt simpàtic, ja veureu, blues composat pel Blue Mitchell. Espero que ho disfruteu molt perquè és un tema amb molt de swing. Així que us deixo en Junior Cook i Blue Farouk.

0: Això és Sitges. Dues hores amb el millor jazz i les millors col·laboradores.
1: Hola, amics del Sitges. Soc la Marta Sierra, violinista de jazz de Barcelona. Continuem el programa amb Tangerine, una deliciosa versió enregistrada a París l'any 1971 per Stéphane Grappelli. El violinista francès hi està acompanyat pel pianista Mark Hemmeler, el contrabaixista Eberhard Weber i el bateria Kenny Clare. El resultat és una lectura elegant i plena de swing d'aquest gran estàndard en què el violí lluminós de Grappelli dialoga amb el sempre refinat acompanyament de la Hemmeler.

0: Això és Sitges. Dues hores amb el millor jazz i els millors col·laboradors.
1: Hola, molt bona nit, amants del ritme i de la bona música. Sóc en Joan Balaguer des del Xac de la Ràdio. Benvinguts a aquest racó on el jazz es fusiona amb tot allò que gosa tocar. I el que tenim ara mateix sobre la taula és una proposta que, venint de mi, potser sorprendrà més d'un dels que em coneixeu. He de confessar-vos una cosa, jo sempre he tingut molta mania a les reinterpretacions de temes clàssics en estils moderns. Em semblen música d'ascensor, ja sigui en jazz o en rock. Normalment em costa empassar-m'ho, però esclar, tota regla té la seva excepció. I en el meu cas, en són dues de molt clares. Ja fa molt temps, quan vaig descobrir el Jethro Tull en el món del rock, fent música barroca amb bateries, evidentment amb una flauta travessera, i el senyor que ens ocupa avui en el món del jazz. Parlem del pianista romanès Eugen Cicero. Un autèntic mestre que em trenca tots els esquemes a l'hora d'agafar les partitures clàssiques més sagrades i injectar-les d'un swing absolutament irresistible. Avui ens porta la seva versió de la gran vals brillante en mi bemol major, opus 18, que és del gran Frédéric Chopin, que la va compondre l'any 1833... Cicero la transforma en una autèntica festa del swing. Aquesta gravació és una joia absoluta del jazz clàssic europeu. Es tracta d'un enregistrament fet al prestigiós estudi Saba, més tard conegut com a MPS, a Billingen, a la Selva Negra, Alemanya, el desembre de 1965. El tema precisament obre el disc titulat Cicero's Chopin, el segon treball d'estudi de l'artista i el que va consolidar el seu èxit combinant el swing i la música clàssica. Fitxa tècnica d'aquesta sessió, acompanyant el piano d'Eugene Cicero, hi trobem una base rítmica de luxe, amb Peter Witt al contrabaix i el Charlie Antolini a la bateria, el mític bateria suís que, de fet, va ser qui va descobrir Cicero i el va portar a fitxar per aquest segell discogràfic. Per cert, com a curiositat sobre l'artista d'avui, Cicero era un d'aquells personatges bohemis de cap a peus. Corria una anècdota molt famosa als cercles nocturns que deia que tocava millor begut que sobri. Li passava igual que el Jimmy Smith, pobret. Sembla que l'alcohol, en lloc de restar-li precisió, li donava una llibertat i una fluidesa increïble a les mans. Una d'aquelles llegendes de la nit, evidentment.

així que, si voleu, serviu-vos una copa sense abusar, sempre amb moderació, relaxeu-vos i gaudiu d'aquesta meravella. Amb tots vosaltres, Chopin reinventat per les mans prodigioses d'Eugène Cicero en una demostració fefaent que al Sitges ens agrada jugar fort. Fot de mestre!

0: Estàs escoltant els Sitges de Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Ep, bonics, boniques i boniquis, què tal? Òscar Font aquí per portar-vos un nou tema d'aquest tipus de música que escoltem nosaltres, aquesta gent rara que ens agrada el jazz més antic. Ja anem acabant, vull dir que això s'acaba, com tot, ja anem cap al final de tot plegat. Doncs jo, un cop més, he remenat i he trobat aquest tema. La veritat és que no té que remenar massa, perquè és un tema corresponent a un disc que acaba de sortir aquest any 2026. A més, la persona que protagonitza el disc és una persona que viu a prop meu, a més. És un trombonista veí, quasi et diria, i a més és un musicarro tremendo. És el trombonista Samuel Marté. Un francès que ja fa uns anys que està fincat aquí a Catalunya i es fa acompanyar per altres dos músics, l'Abel Boquer al teclat, l'Orga Hammond, i el Casper Sanchals, que també és un altre d'aquests estrangers afincats aquí. El Casper, que és també un fantàstic bateria. Així doncs, aquests tres paios s'han reunit i han enregistrat un disc

aquest ja més palla. Aquí, des del primer fins a l'últim, és cosa fina. N'he agafat un que porta per títol Rubberneck. Ei, no us ho perdeu. Escolteu aquest trombonarro, com sona, bueno, com sona tot. És que sona molt, i la producció és boníssima. És que és un disco d'aquells que s'ha de tenir. Així doncs, us deixo amb el Samuel Marté i el Rubberneck.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Molt bones amigues i amics de Sitges. Pere Pons amb vosaltres una setmana més des d'aquest privilegiat espai radiofònic i musical. Avui amb un d'aquests noms que són autèntiques llegendes del nostre jazz que podem gaudir en viu i en directe. És el gran músic, el gran trompetista, director també de Big Bands, gran persona, David Pastor.

frescor amb la seva trompeta lluent ens aporta, en aquest cas, una de les peces que apareix en una de les seves darreres gravacions. Daxas Sessions, el seu 14è disc, el seu nom, que ha editat a Alemanya, on ja té un segell discogràfic que aposta per les seves propostes. Gravat directament al Teatre Abraxas d'Augsburg, d'Alemanya, amb Francesc Capella al piano, Anton Jol a la bateria, el contrabaix de Tom Warburton, el saxo Bobby Martínez. Aquesta formació de quintet es marca un treball que és un homenatge a Dizzy Gillespie, un dels grans revolucionaris d'aquesta música. Dedicat a Dizzy Gillespie, David Pastor, aquest Abraxas Sessions i aquest High Groove que ens porta directament des del Teatre Abraxas d'Augsburg.

Hola de nou a tothom. Sóc l'Enric Alegre, director de la Freddy Jazz Band i clarinetista i saxofonista i també col·laborador del programa de jazz Sit Jazz de Víctor Oller. Aquest cop la meva recomanació és un tema molt conegut d'un compositor contrabaixista nord-americà, un dels grans del jazz de tota la història, que es diu Charles Mingus. Escoltarem un tema que es diu Monim. Aquest tema no l'escoltarem interpretat per la seva banda, sinó que serà per la Freddy Jazz Band, en el qual jo dirigeixo, nascuda a Matadepera i consolidada al Vallès i resident de la Jazz Cava. Escoltarem aquest tema, l'últim disc que vam fer, el segon treball, amb solos de tenor de Jean Julià, saxual Quim Anglada i tota la banda de la Freddy Jazz Band. Espero que us agradi i que ho pugueu gaudir.

Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui està carregada de groove. De la mà del saxofonista Eddie Harris, que espero que us faci ballar. Avui, doncs, per celebrar el Dia de la Música i el solstici d'estiu, escoltarem aquest tema original d'Eddie Harris, titulat Funkorama, del disc editat el 1975 i titulat Is It In. Un àlbum molt eclèctic i amb rhythm blues electrònic, carregat de sons electrificats del saxo, sintetitzadors i molt de groove. Eddie Harris al saxo tenor amb efectes. Billy James a la bateria. Rufus Reid al baix elèctric. I Ronald Muldrow a la guitarra. Espero, doncs, que gaudiu d'aquest Funkorama d'Eddie Harris i que passeu molt bona revetlla de Sant Joan, i si és amb jazz, doncs molt millor.

0: Has escoltat Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més, durant la setmana, per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Ràdio Cuní, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu. Recomanacions didàctiques i musicals:
1: Toni Solà, Josep Travé, Ivo Uller, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plaza, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Joan Balaguer i Pere Pons. Direcció i muntatge musical: Víctor.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM. FM. FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, dimarts, dia 23 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament de Cunit fa una crida a la ciutadania perquè opti per l'ús de pirotècnia silenciosa o de baixa intensitat sonora durant les celebracions. Aquesta alternativa contribueix, doncs, a millorar la convivència i reduir, doncs, les molèsties que el soroll provoca a infants, persones grans, persones amb hipersensibilitat auditiva, trastorns de l'espectre autista i animals de companyia. Gaudim de la festa amb responsabilitat i respectant sempre a tothom. D'altra banda, també podem avisar que durant aquesta revetlla de Sant Joan, per garantir la seguretat de tothom durant la revetlla, recordeu les següents prohibicions. Fogueres i pirotècnia prohibits. A tot costa Cunit als jardins i rosers, a menys de 500 metres de terrenys forestals, a la resta del municipi i a tot el terme municipal, inclòs a la platja. Pirotècnia i fogueres, a la platja també prohibida. També es permetrà l'ús de pirotècnia al passeig marítim i a l'esplanada de l'estació Cantó Mar. Només la nit del 23 de juny, entre les 10 de la nit i la 1 de la matinada. Més notícies. L'Ajuntament de Cunit ja té en marxa fins al 15 de setembre el dispositiu